0: purgatoris i remells i la dansa casa santa, i nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi va mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela mitja hora cada una, ajornades amb un reclinatori baix de l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana, tota la setmana. Llavors divendres sant també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu i a cantar, llavors, per Pasqua, s'al·leluia, també. Sí. Però això, ara són encara a l'església, anar a la professor i canten seu i això, però moltes coses que feien llavors, que va, no. Estressàgit, les 40 hores, 5 o jo, que dèiem un temps, fèiem estressàgit, i ho dius ara ella i les meves, no, les nostres, i que és estressàgit, i és estressàgit, no? Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho feien en castellà. Però el cantàvem una tres veus, amb la seva bola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem estressàgit. I ara això ningú ho sap. De gent bé, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de estressàgit. Perquè si en cujom, els pentecostes, que no sé si ja sap què vull dir, és que fan, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla que va. Sí. Llavors fan les set paraules, divendres sant, el rector de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. Amb violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Sí. Divendres sant, i els dijous també, bueno, que la mamà se li deia, podríem m'ho dir-vos i de l'església, perquè que sempre estàvem, i clar, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, i això.
1: També me'n record que m'ensenyàvem unes coses que eren, no sé si eren les set paràboles, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però a mon pare. Les set paraules era una cosa que és més de la Setmana Santa, el divendres sant, el capellà pujava dalt la trona i feia les set paraules que digué Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules com, per exemple, tenc set, que va dir, eh? I damunt allò feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això de batlles blanc i negre cantant, amb els fiats ara tenc molt de nets, en tenc 9, i cantant amb ells i coses d'aquestes. Però altres coses així no ho recordo.
2: Les xapaules era el capellà. Cuiden set paraules, eren set sermons molt curts, però feia sort capellà. Set sermons, sí. Cuiden set paraules. I això es feia el divendres sant només.
3: Bon Sant Cristòfol, 4 cavalls, mon pare col·locava, eren 7. La sumareta, 3, 4 o 5 caixers i és que aquest senyor, bueno, és que qui fa de caixer senyor, i Sant Cristòfol era bo de passar, en 6 o 7 caixers. Ara és més mal de passar, i menys gent que hi ha ara.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana, i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola, i coïen les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es volia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre record mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, de una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.
4: Sant Cristòfol, bàsicament, són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més... Llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més i era diferent també en quant a les completes i el jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo, i el jaleo dura fins que vols. Abans no, jo record que, quan jo era lot i, bueno, i fins bastant... No fa tant d'anys que sols va canviar, que primer es fa escaleo i després i fan les tres voltes i després es fan les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5. I, clar, era molt, tot era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les corregudes. Perquè bàsicament, en d'antic, el que es feien eren corregudes. Aquí en el cos, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, machos, i també corrien homos i al·lots. Sí, escaleo i la música d'escaleo, això és pràcticament modern.
2: El Gin era el que anava davant, Gin i Cunyac, i per festes, si han d'anar molt enrere, es bevia poca cosa. Me'n record com va sortir la pinya. Aquí, no sé, no el dia si n'hi ha, però me'n record. I llavors la pinya va anar un poc avant i me passés a per tot, que no n'hi ha ara.
5: Bueno, vaig col·locar un any aquí al migjorn, amb el cavall de Vinigals Vell. Era el darrer any que l'any que havien d'anar a Espí i hi havia en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany. I el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire no cavaller. M'agraden molt els animals, però...
6: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... Els cavalls no m'han agradat mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del jaleo, allà. I anàvem allà, pobre. I llavors els cavalls que va, i sortíem, i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia. I a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall, i semblava que hi havia un gentar, i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, llavors posaven, hi havia com una roda, i posaven una peça, i si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça, i quedaves sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torroneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de cosa d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb avellanes, amb la panera aquella, i comprava avellanes, si volies. I això era tot. Per tirar aquí no en tiraven. No. Però és que no hi havia... Les botigues estaven obertes el dissabte, Tem presente, eu encaro, não só. Podias andar a comprar se podias qualquer coisa, ou... porque nas bares, antes que eu não vá entrar nas bares, já vais começar assim, mas tampouco não era, por isso estava bem tranquila dentro das bares, as dissatas em Cristóvão. Não havia, acho que não havia gaire coisa.
1: Aí havia uma beguda que era rosella, que ela mesclava amb aigua e era mais clareta, rosada, e depois as dolces. Allò era refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevia el licor, un refresc, jo la Coca-Cola me'n record molt d'anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre un. I les herbes... està d'una altra, i és conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però no vaig provar. Vull dir, no. Però aquestes eren les begudes.
2: En passant que això fou, l'enterem a Sant Agustí i ell, que érem oblots, veníem a Sant Cristòfol a veure el cabelló, i llavors n'hi havia poc, hi havia poc cavalls, hi havia poca gent sense posar-hi. I feies una estona i el diumenge tornàvem a venir a veure una estona de Jaleo i a missa i cap allà. Quan era més gros ja els diumenges, bon Sant Agustí Vell no ho eren grossos, eh? A Sant Vinigau, sí. Ja van venir diumenge vespre i feies una estona pel poble aquí. Amb allà el mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, en Jaume ja hi estona que ha mort. Que es van sortir, però ja no vaig sortir mai.
6: Bueno, solien treure vestit nou. Volien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... bueno, ben tapadetes, no és que n'haguéssim en vestir anys. Però sí, això sí, sí, però... perquè anàvem a missa, bueno, i... la missa dels caixers... i això... però... no és que no... futbol, llavors fèiem futbol, que no és que n'hi hagués sempre... però és que diumenge de vespre solies anar a futbol. Ball. Fem ball a la plaça, també. Però, bueno, això ja... 15 anys o això, 16 o sí que ja hi anava, però tot d'una, de petita, d'aquesta, no.
0: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I vam, abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol, vam estudiar ballar, perquè llavors ballàvem, era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar, llavors mos passejaven. Començava de vespre a l'església, dins a Cana Pilar, el restaurant. La gent es passejava, era l'únic que hi havia, perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No en vam a cap mai. Mos passejaven, i llavors diumenges mos passejaven, qualque setmana, llavors de gambes... quan van començar a festejar, aquesta fa gambes amb en Miquel. I ens van conèixer així. I van festejar 12 anys. I de casat 58.
3: Saps que nosaltres vam a feina a Cana Rita i ells estaven a mi ningú de llot i davallaven un camí que se n'anaven a llaurar. D'això també me'n record. I ells, qui vols per enamorat? Ningú, que qui davalla per avall, en el carrer, i que qui davalla per avall, va ser. Ja ha fet 60, que estan junts, bueno. Han tingut qualque guinea, perquè jo se'n reunera.
6: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenc present. No t'explicaven les coses, tampoc, com avui. Jo tenc present... que m'apartaven d'estudi quan havien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer que el vespre dormien a cavall perquè així el rei i posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos, però bueno, deixaven poca cosa, però això sí que me'n record, que m'apartaven d'estudi perquè els reis passaven, posaven damunt aquella finestra.
4: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes molt, molt influenciada per la religió, com estem parlant de d'estem del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
6: Jo va vint de fer dijunis, això era, però altrament no ho érem, no teníem de dir això o allò, no, que nostre no ho sentia dir de res, de que fóssim supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, els divendres sant no podíem menjar res, i quan eren curem, no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis. I no podia menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que no em feim. I no, i jo som un cara el divendres sant solia fer. Jo li deia si mateix no fa els altres dies que... Vull dir que... Però no. No ho fem. Bueno, no ho fem, t'ho dic. Llavors sí. Però no ho eren supersticiosos, tampoc. No, que nostre, no.
0: La boda, bueno, també bé, perquè llavors fan les convit a casa, no hi anaven massa restaurants, no, perquè ens van casar l'any 62. Dia 8 d'octubre del 62. I van fer, bueno, que van anar a l'església, a casa de l'àvia, van fer el convit, van convidar els cosins i van convidar, bueno, bé, una boda bé. Van anar bé perquè eren tots encara, i bueno. Bé, van anar a Barcelona, perquè estava en una societat que és de la Divina Pastora, pagaven cada mes un poc, i llavors, quan te casaves, et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que estava a Barcelona, era un ràpid, i van anar fent tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que ens van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies, perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
6: No ens vam moure de migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia... un xalet i poca cosa més. Molts en fan, però molts no. I naltros no m'ho va tocar, de viatge de nois. No. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i però bueno, no com avui en dia, però ho van fer... Hi havia aquí el bar La Palmera, que tenien el que era el salón de cine, que feien aquestes festes, i tot casero, com aquell que diu, però bueno, vam ajuntar tothom i vam fer això, sí. Però el viatge, res.
7: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la lota i vaig fer la temporada aquella i ens vam casar. Però el dia que m'ho van casar amb una taula s'equivava, el convit, un pa de 2 quilos i mig i una truita de d'ous, patata. Això és el convit, no hi havia pasta. Ni ella no tenia son pare, no tenia germans, i la majoria de tenien sa mare. Devia donar a un i un altre, els pagesos, i fes un país de mantinguessin, perquè no tenia.
6: Bueno, un quart moble, sí. i llençols i sòcia i la roba de casa d'aquest i la sòcia, però allò és el mateix, és el que donaven a tothom, per exemple, que, perquè avui, és que avui en dic, clar, no sembla de res, però llavors se do, però dobles, no? Heu de començar de baix i ja mos van casant deutes perquè van comprar aquesta casa i, bueno, i tot. Però gràcies a Déu, llavors se s'ho hem aclarit i avui en dia no passes pena per viure. Però, bueno.
8: Fan les porquetjades que hi havia totes nets i fan una gran festa i allò, no sé, era diferent. Mos agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, un tipus cova, i allà fan les porquetjades allà, mataven els porcs o el que sigui, i fan, bueno, la carn, i fan el botifarró, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí, a l'entrada de la torre era aquí, el pati, per davant el pont, però era davallant la cova, que després ho pujaven tot i feien un dinar a la casa del pagès, diguéssim, i els al·lars corrien i botaven i cantaven i som més burquetjades i coses així. So, feien, no feien res extraordinari, no?
2: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam ser al poble, bueno, el dia de porquetjades, com que hi havia l'avi, en nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a bot, eres que ho duia. Mon pare era sol, no n'hi havia tocat cap mai de porc. Era l'avi que ho feia tot.
5: Allò començàvem. Per matar el porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja estaves per fer els cuixots, i aquest, això per fer la sobrassada, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapolador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, però eren un ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, venga, agafava una llima i es molava una estona, que ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
8: Això per ells, pels pagès. Pels duent... Bueno, pels... I la tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagesa. I clar, en deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. La sobrassada, cuixot i... els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Clar, després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol, que jo...
5: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No. Tots els que podien, cosins i ses al·lotes dels germans, ses nòvies, tothom. Quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Però llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... No sé què era, una cosa que té que dir... Que el gust era veure un qui duia la coa penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure qui podia penjar la coa a un. Sí, amb una cua impartible, i a vegades et enredaves allà, però la Maria, la germana, li va caure, i no sé, devia tenir 14 o 15 anys, però no se va atracar mai més. I un any, quan el porc va estar pelat, va venir, va atar a la cua i se la va endur. Diu, no la penjareu a ningú.
1: Allà, quan va venir la Mare de Déu del Toro, que va baixar i va anar per tots els pobles, el Migjorn també va ser un poble, que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era el Lota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan fèiem vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal, en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però son pare i sa mare els hi deien espai i sa mai, i eren els meus. I jo anava a Mercadal, i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I hi vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir Migjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni. Era capellà, i va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. I la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I el Migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar a Quibont, allà que es diu, una banda, l'O i l'altre, el Migjorn, la mitgera de l'O al Migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà. Nosaltres anàvem vestides amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom hi va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, hi va haver una gentada. Després, quan vam arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses. I va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir Migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'església, que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita, i precisament et sortir així no és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és a la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre guard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mai en la terra fan sofrenen, de bon les naus fan proa i de bon les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer vest de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, primer us emmorení. O reina de muntanya, donau a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge. Des camins del cel donau guiatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida. Donau-li impuls victoriós. Mai de segles a l'embat tempestuós. Perdi son pas. Donau-li set de la llum sens mida.
6: I allò, jo, un record que com a molta festa, no sé, jo, perquè jo era luteta, eh? Per fa anys de so. Per sàvia, m'ha de 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys, jo, me penso. Jo, en tenc 80, eh? I ell era té 8, 9 més en temps, penso, ho de fer 90, ella. No, 89 ho de fer ella. Jo. I jo era una fiota, va de tenir 9 o 10. I estem, si em van fer un quart de retratos. I allò havia, com que allò replegaven tot el gent dels llocs, i llavors duen la Mare de Déu, té un professor, com, bueno, com que fiqui, jo me sona allò. I llavors allà van tenir, posàvem un altar en el pati allà de la tia Maria, estava a Sant Sauret de Pagesa, i van fer saltar aquell i la Mare de Déu, i nosaltres estem de vora allà. I la gent anava mudada i com a duen mantellines també llavors, i duen les mantellines. Jo sóc també entenc de mantellines aquestes, però jo també em vaig dur. Però vull dir que això ja fa anys que no em duen, també. I allà jo tenc presents les senyores que venien aclarides i anaven amb les mantellines aquelles, també. I hi havia els capellans i la gent dels llocs que feien les voltes.
1: Després hi ha el carnaval, el Migjorn va ser el primer poble en aquest temps d'ara, perquè això venia de temps antic, el ball és blanc i negre. Va ser el Migjorn i va ser el meu pare, que ell se'n recordava de quan era jove, feien el ball és blanc i negre. I ho van tornar a muntar, això, i dues cases en fora de la meva casa on nosaltres vivíem, hi havia un saló, aquí on hi ha la policia ara, era un saló, i allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquest, feien el ball del floc, el ball de no sé què, el ball de... i llavors feien el dia, el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies, ja, feien el ball del blanc i negre. Va ser quan van començar el Migjorn, allò se posava un plat, era preciós. La cançó que canta l'huracan, del ball del blanc i negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar. Però els hi vaig dir jo, me la van gravar jo. El ball del blanc i negre ja s'ha començat. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu del blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i també desformal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten ben agafats, i en vostres llavis, i en vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de Salota la vida voldria poder passar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
6: El carnaval jo no tenc per bé. Van fer uns anys que hi havia aquí un capellà, en febrer, que era de Ferreries, i va posar molt contra els balls. I no va deixar fer balls. Era temps que jo era, que quan i no hi havia ball, no feien balls ni pels darrers dies, solament. I jo me va topar una època d'aquestes que no... Però llavors a vegades al costat de Canosta hi havia una botiga, i era una entrada molt gran. Jo tenc present que un carnaval de que van fer ball allà, però són quatre músics d'aquests així, i llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que fan feina de sabaters, també hi fan ball, el carnaval, però és que no hi havia res per fer ball. I un any van fer per dins d'Esperi, o de la Palmera, bueno, la Palmera no, però que si no ho veig, diguem, però eren mateixos ells, i feien ball allà, feien ball, però feia anys que no ho volíem fer, no podíem fer ni siquiera de ball, sí, i tant, i això encara hi ha anat en aquest, però van començar, sí. Aquell, a la palmera ja el feien, però abans també ja l'havien fet. I en els blancs i negres, que jo tinc un pa present, era aquí on hi ha la policia. I van fer blanc i negre. Jo el primer, amb els amics, ens van disfressar res, com de senyores andaluses o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. Vaig anar perquè amb amigues, però ten present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar el darrer dissabte i tots anaven disfressats, menys un altre dos. Això no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o això disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present, i prou, no m'he disfressat més.
9: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: Sa mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Bueno. Només n'hi ha una.
2: N'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no.
2: La segona, no. Sí.
3: Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Sempre, bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
3: Acudit.
4: Un xist.
3: Un xist. Xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Que han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
3: Com sou.
1: O sigui, paciència, a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. Mm. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
4: El què?
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar. De fet, el diccionari, al final, el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon.
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: No,
2: el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salti i vaig fas bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salti i vaig fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sempre en ve.
2: Sí.
3: I fiques-t'hi en su butxaca i
1: diu, és increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Però
2: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mo i aclarir.
3: Ja està, va. Anem a Infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé. Mm.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? Mm-hmm. I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar no tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anem?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significant nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual.
3: Molt
2: d'acord?
3: Bé.
2: Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, digui vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denon, que ho volen evitar. Que digui Satisfyer i que digui vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però denon sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No. Sóc
1: que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone, fi, era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardit, i quan va... Bueno, de fet, va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel. Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Sí. Això és impossible.
1: Dan Juan.
3: No.
2: Pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan
1: Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu un xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres. Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara.
3: Un blister.
2: Un blister de cervesa.
4: Blister. No,
2: amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: En afegites ni fa.
2: En afegites ni fa.
3: Després, podia fer.
1: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni fa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, es ni fa cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedarà abans, però no es ni fa. Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotan, de la vera,
1: de
2: vera, vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: Ja, garrotín, és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diuen?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no? Que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: Petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sa O.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, gorro. Clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia,
3: jo
2: era un drama.
3: Dit,
2: i ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel...
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar, G-O, bueno, R-O.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, clar.
3: És tu, que és filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
1: Xistorra.
2: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. El novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho aclarim. Però tenim una nou. Fins ara me costava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que mitjor un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, què, esto què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de gran batucada, és que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta el radiofar, que estic escoltant la copa.
1: Escoltar Radio Far.
3: Sí, ara, sí.
1: Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
3: com
2: no? I d'ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva, proveïda a la part central d'un petit apòstol.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
3: És el millor porcatxada. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Apunteu aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Sibèria hi ha un de Vueling, que en si estiu hi ha Vueling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal en porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sertigueta, Llucaig, la Cucanya, Serrambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrans secs conills, Vinia Guarda, Esbanyol, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

Radio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis. Per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ara, a Ràdio Far, podreu escoltar una selecció de música clàssica.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Perdó.
1: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
2: Un fetitxe.
1: Fetitxes, això mateix.
2: Però és que és raro el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
1: Sí.
2: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
1: Repressió.
2: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
1: sí,
2: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
1: És amb dues S's.
2: M'ho has dit tu.
1: Vale, espera, vaig a
2: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
1: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
2: No, perquè avui no era la inhibició.
3: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: En nom de Déu, i comença!

0: En nom de Déu, i acabam!
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
3: No me sirve, gracias, no. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: mie so che son preziosi. Ando cere da mostrare su Marte per tutte le feine. Que sigui un cas per d'una vol dir recebre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Catalunya.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals que fan una producció que deixa espai a la natura són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila,

i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot lo dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no baixava bé.
0: Exacte. Un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdur cadell. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar? Ja vosaltres penseu el que...
0: Bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar. Ah. Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és masculí. Un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. D'acord? Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi ha anat a poc al cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
0: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí. Bueno. No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara, de tot. No passa res.
2: Ara,
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: No, una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'esport. No, a nets afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: A nets afores. Sí, no, sí. Afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores,
2: si ho penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si ho penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding-dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com uau. El professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era un
0: sí, que lluita, exacte, contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i després atenció. En Krilin diu... En Krilin wow. diu... Wow. No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, wow. que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que ha mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho he dit jo que no,
2: el pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure,
2: no el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist, vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Pets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Des gargall no,
1: no me'n record.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneis dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de joipoll, sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
2: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, és que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
2: Un
1: deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
0: Exacte, a veure.
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Compte Lecchio. Ningú sap que és el Compte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Compte Lecchio, les fotos s'interviu dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiaven bacteris.
2: Sí, estudiaven bacteris i van anar a parar amb el Compte Lecchio.
5: Dibujat.
0: I bé,
2: això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el Conde Leica, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf, sí, no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos liem ara amb això.
0: En Antonia de Gate, va estar també.
1: Antonia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No,
0: a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, si jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Sisè i jo, que en Sisè i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què.
2: També s'ha dedicat antes, abans, s'informació, era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: Vés igual. Sí,
2: seguim. Sí. Nosaltres sí que seguim. Nosaltres sí que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només has fet una o no has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer. Ens vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferrer. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen.
2: Ferreries.
0: Que mos enviïn un tuit. I...
1: un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys hi aniries.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres. Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Sisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Oh, bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials, sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat.

llegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides, que no es tancaran ni s'oblidaran mai.

0: els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbat, xerbat.
1: No he escrit en lletres de
0: la mà.
1: Diuen que ell no ho sabia.
0: Xerbat.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sàpiguen molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'escalada.

Morint mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets el cel, que la caldana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Caldana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de Menorca. La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. és la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Les teues mans me...

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casa Planes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molt, llegir molts autors que tenia pendents, Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. Vaig conèixer la figura Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser engraçada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cita.

0: perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que diu que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, i per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues, al saló pues, fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, soc filla única, estaven separats els meus pares, i jo també escrivia els meus diaris. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare en principi eren moltes coses delirants i el meu pues, era pues, oi, este chico me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues, coses sí, més innocents.
1: El text ja precedia el que després era l'obra, no?
0: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu Qualquer cosa puede acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
1: Total.
0: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. I passa el mateix amb les imatges de personals. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
1: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
0: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Rida també, que és un altre dels autors, no? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? De fer noves constel·lacions, de posar imatges juntes que generen nous significats. I això és una miqueta com jo treballo, no? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? Moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
1: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Fontcoberta, tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i supos que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
0: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè clar, llegint molt jo tendeixo a acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després a vegades com a eliminar em costa molt. L'exercici de... Llavors per mi el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. I llavors ho vaig fer, vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar,

0: No podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja, estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta, de qualsevol cosa pot acabar con todo en cualquier momento. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, el títol de la pel·lícula.
1: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
0: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Tittitucut Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la vaga que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió, en un moment de crisi aguda, i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família, que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No, no m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com medien les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica d'alegoria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
1: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que, entenem que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
0: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i, a més, he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ja ara m'he perdut. Llavors està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, bueno, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, expones a tu madre, però t'expones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa, perquè, clar, i era, però és que si no m'estic exponint a mi misma és que estic perpetuant l'estigma, perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors, també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
1: Condiciona el subjectiu
0: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional. No? Llavors dius, bueno, vale, però jo me comunico així perquè he aprendido a comunicar-me irracionalmente o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa. I clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble, i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com a molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que tothom té un àlbum domèstic, llavors són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me, jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom els venia i et confessava i t'explicava la seva història, i la gent venia i m'abraçava. Mm-hmm. O sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar de que important és fer aquesta feina.
1: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
0: problema
1: de parlar sobre...
0: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen no ho diguis gaire la feina, perquè...
1: contribueixen un poc a mantenir...
0: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara dirigeixo una empresa, no? Però potser no està molt bé, no?, que els teus empleats sàpiguen que... Però si ets un empleat, tampoc, no?, que el teu director sàpiga...
1: Sí, has de mantenir en secret.
0: Sí,
1: manera, no?
0: sí. Però això em dona peu a parlar una miqueta de la feina aquesta, que era un díptic, que es diu El fracàs que segueix a la cura, que parla una mica de la violència de la institució, no? O sigui, per un costat, que et demanen que segueixis en silenci, i per un altre costat, que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Llavors... aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroshock, no? Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroshock, que és com una imatge bastant violenta, no? I al costat hi ha una imatge de quan jo acabo de néixer, que és un detall molt ampliat, de la meva mare donant-me un petó, que és un moment dolç, que és un moment de cura, que és un moment de pell, d'extrema fragilitat, no? Quan un bebè acaba de néixer. I venia a dir que, o sigui, per un costat, quan la meva mare estava molt malalta i tot era malaltia, que tota la conversa amb ella era pura paranoia, l'única relació que podia existir entre ella i jo era la de la cura, que era molt semblant a la que quan jo acabava de néixer, que era un bebè, i l'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroshock, un moment tan fràgil, tan maco...
1: És un díptic de moltíssim contrast, no?
0: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el que està, tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia.
1: Ni les cures.
0: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Uh-huh. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroxoc, ni tanta farmàcia, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i me puc pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma. Perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
1: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
0: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

0: Nios de Porcajadas.
1: S'anuncia per aquest Nadal l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe amb totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre per què segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camiseta d'Estrella d'Am i un gos retornable també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Jo sempre xerres de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, agradat aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé.
1: El bitllet molt ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix de s'assiento, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a les Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: El president declara que ja han començat a fer el paperum, passaports, i han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.
4: Porcajades! Arriba la quarta temporada de Porcajades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

costat d'ull com un mai més. I feixuc com les paraules

mentre parats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu

ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar a ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar,

0: escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills, que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que a la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Somblanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Calagaldana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius, però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia. Diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la
1: Uella? Sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

deixa'm si estiu i no deixa'm sa mala vida. Tu que em ciutat però es moreno no s'esborra. Cada dia més rebelsa se m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veient pirra per l'eixample que em vas fet encara aguanta. Sé que mirar-me tancar.

torna fosca i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres de sa

0: de fibló. Amb la força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bones! Açò és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
3: Sembla una fada.
4: Això?
5: Jo no canto.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui ens aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Tot el públic fa balanç de lo que diu sa cançó, que escolta amb atenció tots els versos més galants i quan repica de mans sol fer créixer el glosador.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Sergio Vinent, una glosa que mos convida a obrir s'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé els capítols anteriors xerràvem amb glosadores i sonadors per aproximar-nos al context, les dinàmiques, els discursos i l'humor desglosat menorquí, avui intentarem abordar aquestes qüestions conversant amb persones que assisteixen esglosats des del públic. És per això que hem convidat a na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes per veure què n'opinen elles. Per aquelles que no les coneixeu, dir que na Conxa Joanola va néixer a Mol l'any 1958 i sempre ha estat lligada a diversos moviments socials, com ara formar part de l'impuls de l'Escola de Natura del Castell, ser presidenta del GOP i ocupar la gerència del Teatre Principal de Mol durant un temps. Ha fet feina a diverses àrees de l'Ajuntament de Mol i també es dedica a la política a ser batllessa de la ciutat del 2015 al 2019. Pel que fa a Lluïsa Cintes, fa feina a l'àmbit social de la sanitat pública. Diu no ser massa optimista amb com evoluciona la vida humana i el planeta, però no deixa de sortir al carrer i lluitar pel compromís social. Té un pare i una mare dels qui se sent profundament agraïda i un fill i una filla els que admira profundament. Li agrada dedicar el temps lliure a cuinar, passejar, estar amb ses amigues, ballar i anar a veure glosats. Benvingudes, al·lotes. Per començar, Conxa, quanta estona fa que assisteixes com a públic als glosats?
3: Sempre havia sentit contar històries de glosats i de gloses i glosadors, però en directe no sé si n'havia escoltat cap, fins a mitjans dels anys 90, en què vaig anar a un glosat organitzat per l'Associació de Veïns del Camí de ses Vinyes. Bueno, hi havia una gentada i participaven glosadors antics, acompanyats de la guitarra d'en Miquel Camps. Va ser un glosat molt emotiu, tant pels temes que s'hi van cantar com per la resposta entusiasta del públic. Quasi s'havia perdut i aquells glosats veïnals el vam tornar a posar damunt la taula. Jo crec que la feina de recuperació de la cultura popular que van fer en aquells moments les associacions de veïns va ser importantíssima.
1: I tu, Lluïsa, on es remunta la teva relació amb el glosat menorquí?
4: Vaig assistir per primera vegada a un glosat sent una fieta, a Mercadal. No recordo exactament on era i en quin context es feia. I vaig anar acompanyant en el meu pare, a qui li van encomanar fer fotos. No vaig entendre res i diguem que no va generar cap interès. Gairebé tot el contrari. I diria que va ser un glosat de categoria. Aquestes fotos estan a l'arxiu d'imatge i so i de tant en tant encara s'utilitzen. De joveneta vaig anar altres vegades a glosats, segurament organitzats per associacions de veïns en context de festes. I he de dir que tot i admirar l'art de la improvisació, no ho gaudia gaire. Aquests últims anys hi he anat bastant més, principalment perquè hi han hagut alguns canvis que l'han fet molt més atractiu. Aquests canvis crec que són les temàtiques que es canten, que són més diverses i per jo més interessants.
1: A quin tipus de glosats o espais soleu anar a escoltar gloses? Quines diferències diríeu que hi ha entre uns i d'altres?
3: Al llarg dels anys he anat a molt d'actes diferents, ja que els espais i els organitzadors marquen també glosats diferents, diversos, en funció del lloc, de l'espai, del format. A una associació de veïns hi sol haver lligams entre les persones que comparteixen un mateix espai públic, una barriada, i aquesta gent espera que els glosadors tractin temes que els afecten, els coneixen. Hi ha gent més gran que coneix els mecanismes de la glosa, que la saben apreciar. És un tipus de glosat. Quan és un glosat més de demostració, més podríem dir artístic o de difusió, pot passar que es dugui a terme un escenari organitzat normalment per una institució i és fàcil que hi hagi públic transeunt que passa, que descobreix o segueix una estona. Tot té el seu interès perquè la gent que no és nascuda a Silla o que prové d'altres cultures també ha de tenir la possibilitat de sentir-se part d'aquesta illa a través de les seves expressions culturals. I esglosat és un exemple fantàstic. I en canvi esglosats a llocs on es fan en certa freqüència, Bodega Victòria, Escau, Bar Infanta, solen reunir gent que és amant de la glosa i que segueix la glosa, no?, en totes les seves variants. I normalment s'espera que es toquin temes més actuals o de crítica social, la política, la llengua pròpia, s'estima per la terra, o alguna notícia que hagi passat, que hagi destacat en els darrers temps.
1: I tu, Lluïsa?
4: He assistit de públic a diferents tipus de glosats. Glosats que es fan en bars, glosats més tipus espectacle, en el context de festes i a diferents pobles. Combinació de glosat i poesia, ciutadella, molt polit, i combats, que no sé si es diuen exactament així. En aquests glosats que diuen de porxada, només hi he estat en els que es va fer a casa dels meus pares en el context d'una trobada familiar. No em puc dir gaire més cosa. I sóc assistent habitual en el glosat de la bodega des de gairebé el principi. Jo diferenciaria els glosats més tradicionals en els que s'improvisa sempre amb la mateixa melodia i les temàtiques són poc variades. I que no sempre o quasi mai hi participen glosadores dones. No sóc cap experta en glosats, però per jo el tipus de glosat que es fa a la bodega és diferent, perquè suposa un espai on es nota que les glosadores s'expressen en llibertat. Sempre hi ha dones. Es tracten temes que ens poden interpel·lar a totes. Temes política, habitatge, ecologia, preservació del medi ambient, sentiments, emocions... I s'improvisa amb diferents melodies. Aquesta diferència són el que per jo el fan més atractiu, perquè encara que no sigui capaç de participar ni quan s'obre en el públic, me sent identificada amb el que es comparteix allà.
1: Quins temes diríeu que són més recurrents avui en dia en els glosats?
3: Bueno, jo crec que hi ha de tot, en funció dels diferents tipus de glosats, però de cada vegada més, amb els canvis socials i en incorporació de les dones en els glosat, que per altra banda sempre n'hi ha hagut, però han estat en minoria i sobretot no han estat visibilitzades, no? Però sempre n'hi ha hagut. Però a partir d'aquesta incorporació ja més pública, més visible, s'incorporen també temes que ens afecten, que afecten en el 50% de la població, poca cosa que es deixi de fora, no? Llavors crec que a poc se van incorporant altres qüestions que, com dic, afecten més de la població femenina, no? Això ajuda a tocar altres temes i a posar també altres mirades, a entendre la societat d'una altra manera. Però bueno, penso que encara hi falta molt de camí per recórrer. Però bueno, no obstant, i com deia algun participant d'algun podcast anterior, les dones, també amb aquesta autocrítica que fem, ferotge, que mos fem a nosaltres mateixes, mos costa marcar i estar en el lloc que mos correspon. Nosaltres, que no tenim cap pega en fer comunitat i compartir penes i alegries en un àmbit més privat, en públic encara tenim por a ser criticades, perquè la pressió social hi és en tots els àmbits. Nosaltres hem de ser més bones, hem de ser molt bones. En un món on hi ha homes mediocres que ostenten llocs i espais preeminents.
1: I tu, Lluïsa, quins temes diries que són recurrents avui dia en esglosats?
4: Pel que jo he pogut veure, o escoltar, més ben dit, esglosats on no hi ha punicana, que marca un context o una situació concreta a les esglosadores, els temes varien poc. Els més habituals són trets o característiques personals de les esglosadores, també es poden posar en qualcú del públic, tradicionals i típiques rivalitats entre pobles, alguna crítica política, si en aquell moment ha passat alguna cosa rellevant, i acudits sexistes que encara se n'escolten. Quan es marca un context o una situació a les glosadores, els temes són infinits. Supos que és molt més exigent per les glosadores, però permet treure temes que difícilment se'ls hauria acudit. Ara m'ha ben escap una prova de fa poc. Les glosadores s'havien de posar en el paper d'una àvia i un net, i el net li havia d'explicar a l'àvia que era gay. Ho record perquè va ser molt emocionant i els vam aplaudir moltíssim.
1: De què es fa humor en esglosats? Diríeu que el sexisme i el masclisme hi són presents? Conxa, tu què trobes?
3: Bueno, antigament hi havia molt d'humor sexista, que en segons quin públics encara ben agrada, eh? Això m'incomoda bastant. Si passa d'una petita broma a tenir molt de protagonisme, m'incomoda. Potser en un passat on no hi havia llibertat sexual era una manera de dir coses que estaven vetades en el dia a dia, no? Ara, per sort, ja no és així i, per tant, ha perdut el sentit. Bé, jo no m'importa si la té grossa o petita, m'importa que els homes i les dones avancin junts per fer una societat justa per totes les persones. I crec que el fet que hi hagi sonadores i glosadores fa que cada vegada es toquin manco aquests temes. I crec que el públic assistent ho agraeix. La societat avança a poc, jo em puc donar fe, he viscut altres èpoques, i les formes d'expressió també avancen, clar. Tot i així, penso que a vegades, ja mos ho han d'aprendre, també mos ho han d'aprendre amb humor, perquè cada un està marcat pel temps que li ha tocat viure, i a vegades és allò que sap fer, no? I, també s'ha de posar dins un context.
1: I tu, què n'opines, Lluïsa?
4: Diria que en els glosats més tradicionals l'humor hi és present en qualsevol que sigui la temàtica. S'explica molt bé a un dels capítols de l'altra veu de la glosa, els que s'entrevisten en Pele. El masclisme i el sexisme existeix i persisteix en tots els àmbits. Per no ser masclista s'ha de fer alguna cosa, s'ha de currar, si no, està tot arreu. I en el món de la glosa també. I també està molt ben explicat per Naberta i Nutxue en els capítols corresponents de l'altra veu de la glosa. Des de la meva experiència puc dir que sí, que encara és habitual que es faci humor masclista i sexista. Fins i tot a la bodega, quan s'obre la participació del públic, n'ha caigut alguna. No puc dir gaire més d'aquest tema perquè tampoc vaig a tants glosats. I el de la bodega crec que no és una mostra representativa d'aquest tema. Si jo anés un glosat on anés per aquests derroteros, o me n'aniria o me posaria a xiular fins que m'atreguessin.
1: Conxa, com a públic, quines expectatives tens a l'hora d'anar a veure un glosat?
3: Jo quan vaig a un glosat me vull divertir. Me vull emocionar, vull aprendre mots o vivències que no tenc en el dia a dia i també necessit sentir que formem part d'una comunitat lingüística i cultural on les diverses expressions ens enriqueixen com a societat. Per part dels organitzadors institucionals, que jo sí que és un món que conec perquè hi he format part, crec que s'ha de vaciar la glosa en el sentit de no programar per programar, sinó de creure-hi i d'anar més enllà de la simple inclusió dins un programa de festes perquè queda bé.
1: Lluïsa, tu quines expectatives tens com a públic en un glosat?
4: Com a públic, espero gaudir de l'enginy i valentia de les glosadores. De l'enginy per trobar els jocs de paraules adequades i de la valentia de dir el que vulguin dir. Espero que cantin i versin de coses importants, coses interessants, emocionants, de sa vida i de ses complicacions de sa vida. Que es faci crítica o humor és igual, però que els temes ens toquin de prop. I també espero sentir-me part de sa glosada. Des del meu lloc de públic, aplaudint tan ganes sa glosa que m'ha emocionat o cantant totes juntes ses tornades.
1: Per anar acabant, quins reptes creieu que té sa glosa menorquina en els temps i sa tessitura actual?
3: Jo penso que un dels reptes més importants que tenim, que té sa glosa menorquina, són els joves. Jo crec que arribant als joves és el repte més gran que tenim com a expressió de sa llengua catalana de Menorca. S'ha d'ensenyar a ses escoles dins el currículum escolar, no només en setmanes culturals, com si fos una cosa folclòrica. Els al·lots i al·lotes necessiten sabre que allò és l'expressió de seu poble, que té unes arrels històriques, que forma part d'una història comuna, no? I això no ho aprendran, les famílies poden aprendre, però és molt important que l'escola hi treballi, no només com un tema de quan es fan tallers i s'incorpora com una activitat de temps lliure més, sinó que penso que seria molt important que l'escola s'ensenyés això, perquè tal vegada els al·lots se sentirien més a prop, no? de lo que és la seva essència com a poble, no? Com a ciutadà, també. I penso que podria servir de canal per tractar temes que ens preocupen i els hi preocupen a ells actualment. Els joves estan ja en moments vitals que comencen a plantejar-se què faré el dia de demà si no trob casa, com viuré els canvis socials i els canvis de rols tan qüestionats en aquests moments, quin és el meu espai en un món, no? I penso que la glosa podria servir per tractar temes que els hi preocupen, les igualtats, les diferències entre gèneres, la diversitat sexual, que crec que aquest és un tema que surt molt poc encara en els glosats, en normalitat. Però, bueno, crec que el glosat té molt bona salut. La feina que ha fet i que fa soca de mots ha estat espectacular al llarg dels darrers anys. Però, bueno, el que hem comentat abans, hem incorporat joves, els més joves, que ho han de sentir com un espai propi dins aquest món globalitzat que els hi ha tocat viure.
1: Lluïsa, i tu, en qüestió de reptes, quins creus que té sa glosa menorquina en temps actual?
4: No sé si podré afegir res de nou al que ja s'ha dit en els diferents capítols que s'ha tractat aquest tema. Supos que el repte és trobar l'equilibri entre conservar i adaptar. Conservar la tradició i que aquesta s'adapti als canvis de la població que l'ha de continuar. Igual dic un disbarat, però crec que una tradició es conserva mentre hi hagi gent a qui li segueixi emocionant. I una tradició tan vinculada a la llengua, si aquesta és cada vegada més minoritària, té mala ferida. I que passi això té a veure amb decisions polítiques, especialment en com s'està tractant la nostra llengua. És una qüestió complexa. Més, quan la quantitat de llengües i cultures que conviuen en el territori és cada dia més diversa. I com s'acomoda tot això, torna a ser una decisió política. Però no me vull embolicar més. Ara mateix tenim grans glosadors i grans glosadores que poden fer que jugar amb ses paraules i sa música sigui atractiu. A més, si trossegem un gran repte amb reptes més petits, segur que és més fàcil d'afrontar. Així que vaig a posar un repte que crec que entre tots podrem afrontar. Crec que sa bodega s'ha quedat petita. Us plantejaríeu que el glosat de sa bodega pugui arribar a més gent?
1: Un repte molt interessant. Lluís, en prenem nota. Moltíssimes gràcies a Lotes, a ses dues, per acceptar aquesta participació. No podíem deixar de banda l'opinió del públic entenent-lo com un element inseparable de lo que és el glosat menorquí. Moltíssimes gràcies, salut i glosa.
5: La mostra ja contende i jo ja està.
0: Avui, a Fai Memòria, recuperam la figura d'en Biel Cardona, conegut com en Biel Cerdé. La glosa que recuperam és d'un glosat del Carnaval de Ferreries l'any 1978, on l'acompanyaven en Josep Triai, Antoni Olives i, a lo darrer, en Vicent Rutger. I és un glosador actual, en Juanjo Orfila, qui mos en fa la crònica.

Bona jornada a tothom, sobretot en els oients de Ràdio Far, i molt especialment en els qui els agrada o estimen la glosa menorquina. Em dic Juan Jorfila, de Llumassanes, i em compten per glosador. I davant l'il·lusionant oferiment que em va fer la meva companya de mots, Aurora Brullet, per participar en aquesta secció anomenada Fem Memòria, he volgut recuperar i fer memòria sobre la figura d'un glosador, podríem dir d'antany. M'estic referint en el glosador que acabau d'escoltar, en Biel Cardona Pons, més conegut com en Biel Sarder o en Biel de Sona Roset. En Biel neix a Ló l'any 1914, tot i que poc temps després s'instal·la a viure a Mó. Des de ben jove mostra curiositat i interès per fer poesies, juntament amb en Nito, el germà seu. Per ells, aquest fet d'improvisar comença com un joc, però més tard en Biel s'ho pren més seriosament i comença a participar a glosats, sobretot de lloc, degut a la seva relació amb el camp a causa del seu ofici d'hereder. Compten familiars seus que en Biel fa glosats a Son Petit, a Can Rubió, a Aiguardent i a pobles com Sant Climent, Sant Lluís, Ferreries o Llumassanes, indrets antigament de fort arrelament glosador. També fa glosar, durant 30 anys seguits, el darrer dia de Carnaval a Cal dels Hermanos de la Salle, el poble de Ló, i només ho va interrompre un any, l'any 1956, conegut a Menorca com l'any de la neu, i que es va suspendre aquest acte a causa d'aquest fenomen meteorològic que va caure amb força a Menorca. Com a curiositat, destacar que els darrers dies de Carnaval es feien més glosats dels habituals, ja que quan entrava el temps de Corema no estava ben vist fer mostres d'alegria ni de cantar a l'àmbit privat i menys públic. Compten que en Biel, sobretot a l'àmbit familiar, sempre tenia una glosa a punt per recitar. També n'escrivia moltes de gloses i enviava cartes en glosa a la seva fiola i també a una germana seva. Li agradava recitar codolades i especialment la somera embruixada de Josep Reixac i Mora. Els glosadors del seu temps i que en Biel solia compartir gloses i ballades eren en Llorenç Gené, més conegut com en Vivetes, en Josep Triai, en Barato de Sant Lluís, en Miquel Ametller i en Toni Olives, l'amo de Son Mascaró. També glosava amb un bon amic seu anomenat Federico, persona que va morir designat per un tret que li disparà a la Guàrdia Civil i que en Biel li dedicà més d'una glosa per aquest fet. Personalment, he de dir que un servidor va tenir la sort d'escoltar aquell temps a un glosat, el meu primer glosat que escoltava, en Biel Sarader. Devia ser l'any 1980 o 1981 i es va celebrar un club juvenil que hi havia a la cripta de l'església Sant Francesc d'Assís de Mó. A dit glosat, també me'n recorden amb el Lé i amb Vivetes, no així de l'altre glosador i sonador. El que sí me'n record perfectament és de l'hermosa veu d'en Biel i del seu posat seriós i tranquil, així com de la seva vestimenta, americana, guardapit i corbata, ja que per ell una ballada de glosat era un fet prou seriós i això ho demostrava en la seva vestimenta. Finalment, comentar que en Biel Sarader moria el 2001 i que inclús un dia abans de traspassar el seu llit de mort, compten el seu fill que encara els hi va fer una glosa. Gràcies al seu amor per ser glosa, tenim la sort de comptar a dia d'avui amb una excel·lent sonadora de porgueres, la seva neta, Neva Cardona. Gràcies a tots i endavant. Salut i glosa.

0: Ens trobem un any més en el poble del Migjorn i concretament ja fa 11 anys del torneig de glosa del Migjorn i ens trobem en Albert Triay. Albert, bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Content i alegre de ser del Migjorn?
1: Pues això sempre, això vens a sang. I content de participar en aquesta 11a edició del torneig de glosa que es fa aquí a Migjorn. Troc que no es podia fer en lloc millor que aquest, evidentment, saps? I la feina que tinc en el meu càrrec, és la presentació. M'agrada molt el que veig i el que escolt. Intent fer les presentacions també en vers, tot i que jo l'escric, no la puc improvisar.
0: Encantadíssim, Albert, davant en la presentació d'avui, davant en la teva col·laboració. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens trobem en Xavi Triay. En aquest moment en Xavi Triay representa l'entitat.
2: Honorable president.
0: De l'entitat, digueu-ho.
2: Soca de mots.
0: Soca de mots. El tenim aquí en Xavi.
2: Bona, Xavi, com va?
3: Bones, com va? Mira, de moment content, però va nerviós. I també recalcaria una cosa, el que heu dit, honorable president. Ni honorable ni molt menys. Si no, dic-vos que jo som el qui figura, però que som un equip de gent que ens agrada defensar el que és la glosa. I el president hi és perquè hi ha de ser, però som una part més d'un equip que intenta projectar la glosa a través del poble i de projectes com aquest, que és el torneig de glosa.
2: Bona puntualització, Xavi.
0: Però en Xavi diu que honorable no, però Xavi, estimar la glosa és un honor?
3: Sí, home.
0: Per tant, ja som honorables tots.
2: Molt bona, noi. Te volien demanar quin ambient es respira avui aquí.
3: Bueno, jo crec que hi ha nervis.
2: Hi ha nervis,
3: tu vens aquí una jornada de germanor i tot el que vulguis vendre, però sempre hi ha aquella cosa que dius, hòstia, és un torneig, la cosa t'imposa, te fa ganes quedar bé, però a la vegada saps que van, que pot passar i que no pot passar.
2: Molt bé. I trobes que respira un pot de competitivitat?
3: Bueno, jo crec que competitivitat en si no, però bueno, jo t'he de dir que som el primer. Com a mitjorner que me faria il·lusió guanyar els torneis de glosa.
2: Vale,
3: seré ben franc.
2: Clar que sí.
3: Però si no guany, importa bastant poc. Jo crec que si qui guanya avui et sa glosa. I sa paraula i sa cultura menorquina.
0: Xavi, has participat d'aquest torneig és veritablement un honor.
3: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Pues vinga, Xavi.
2: Boníssima, Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Una altra persona aquí és na Carmen. Na Carmen, sa sonadora. Carmen, què representes participar en el torneig?
4: Abans, jo participo des de la ombra, val? Vull dir, estic complicat amb ombra. El que hem intentat és que la gent s'animés, que la informació arribés a tothom, que les punicanes tinguessin el que necessitaven. Això és la meva participació i, bueno, la part de sonadora, per suposar.
0: Bueno.
2: I ens podria explicar un poquet quina és la dinàmica del torneig? Com funciona? Com està pensat el torneig d'avui?
4: El torneig parteix de cas jubilat, on els usadors passen unes primeres proves, segueixen a la branca, segueixen en esperi, combinats de diferents maneres i per sorteig en grups de 2, 3, 4 persones i el públic puntua. Llavors es fan unes eliminatòries i els classificats passen al saló verd i del saló verd on hi ha una segona classificatòria, també feta pel públic, amb uns finalistes. I d'aquí surt el glosador del 2025.
2: Vale, perfecte.
4: Ja veurem.
2: Vinga, moltes gràcies per aquesta explicació.
0: Gràcies, Carmen. Endavant. Us acabem de trecar a Najara. Forma part, enguany, en la feina de punicana.
5: La punicana ets encarregada de proposar temes i reptes a les persones que improvisen. A un glosat, la punicana posa proves perquè les glosadores tinguin un motiu per cantar més enllà del context espontani. Ha d'actuar sempre cuidant i al servei de qui improvisa, sabre treure el millor de cadascú. En definitiva, és qui dissenya i condueix el glosat. Això implica tenir en compte aspectes com la durada i els tempos desglosat, les combinacions i l'equilibri en els torns i les intervencions, l'adequació dels temes al context i al públic o l'adequació dels temes i les dinàmiques tenint en compte el bagatge i l'experiència de les persones que improvisen. Si bé un temps eren els propis glosadors o el taverner qui proposava assumptes i temes esglosats, en els darrers anys a Menorca la figura de la punicana s'ha anat tecnificant i construint-se com un rol diferenciat dins d'alguns espais i contextos concrets de la improvisació oral.
0: Sí, exactament. Jara, què representa participar en aquest 11è torneig de glosa com a punicana? I exactament podries definir la feina d'una punicana quina és?
6: Això és molt difícil definir la feina d'una punicana. Jo te puc dir el que he fet. Ens hem posat a pensar juntes, els tres, com fer pensar en els glosadors. Això és el que més m'agrada, això, com fer pensar, però no de manera teòrica, sinó de manera com divertida i amb proves originals i que pensin a l'hora que s'ho passin bé, amb les classes dues coses. És la manera com jo ho he viscut, que és la primera vegada.
0: Bueno, és una feina que és costosa, és dificultosa, és fàcil.
6: Clar, hi ha unes qüestions més logístiques. Jo no he anat mai en aquest torneig, no sé com és, no sé com funciona. Això gràcies a Aurora i a Nalina, que ho han tirat endavant.
0: Però segurament que la vostra feina serà interessantíssima i serà totalment valuosa dins d'aquest torneig. Moltes gràcies. Després de Najara coincidim també amb Nalina, Nalina Pont, que enguany participa com a punicana amb aquest torneig. Bones tardes, Nalina!
7: Bones tardes, bones tardes.
0: Hem de dir que Nalina Mus explicarà què és per ella la feina de punicana, que representa fer de punicana i de quina manera una punicana enfoca aquest torneig de glosa. Endavant, Lina.
7: És una feina que jo l'havia vista sempre de glosadora i poc m'esperava que fos tanta feina, tan mala de coordinar, i que fins al darrer moment hi ha pegues, com ara mateix que m'acaben de dir, que hi torna a haver canvis de participants, i hi ha baixes, i ja mos desquadra tots els nombres. És una feina molt agraïda, molt, vull dir, mos han trobat ja diversos dies amb elles i estic encantada. Enguany no podia glosar, vaig trobar aquesta alternativa i encantada.
0: És la primera vegada, Lina, que participes com a punicana, sí?
7: Com a punicana, sí. És això de trobar un nexe, un tema de nexe general i després les proves. Molt divertit. Molt divertit i molt entretingut, però també a la vegada sí és molta responsabilitat, eh?
0: Bueno.
7: I després que no ens equivoquem amb el contacte, i això és una altra.
8: Ah, n'hi ha molts de comptadors. Hi ha un quart de comptadors, avui.
0: Bueno, tu has dit una paraula, Lina, que nosaltres ens hem quedat, Edu, que ha dit que era una cosa divertida i positiva.
8: Moltes gràcies, Lina. Bueno, ara estem de fora de la branca, que començarà la segona part de l'onzè torneig de glosa del migjorn. Ens han trobat a la Marianna. Hola, Marianna. Com...
9: Hola a tothom.
8: Te volia fer una pregunta. I es... tu quanta estona fa que ets oient de la glosa? Quanta estona fa que escoltes glosa?
9: Jo escolto glosa des de que som petita, perquè mon pare glosava amb entorns familiars. Però així de manera més seguida... fa 2 o 3 anys des de que vaig conèixer en Aurora i Nedo.
8: Ah, vale.
9: I amb entorns d'amics i família, cada vegada me sent més a gust i més còmode.
8: Quin ambient se respira avui aquí?
9: Un ambient de bon rotllo.
8: Sí?
9: Un ambient de bon rotllo.
8: I creus que és un ambient competitiu?
9: Crec que pot ser competitiu, però tant les punicanes com les persones que ho gestionen me deixen molt com fan les propostes i les preguntes.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies per les teves respostes.
9: A vosaltres.
8: Un beso.
9: Un beso a tothom.
0: I en aquest moment acabam de trobar una Margalida Drobé. Margalida, bona nit.
10: Hola, nanis, com estàs? Content de ser aquí un altre any.
0: Estic content de trobar-te. I avam, Margalida, torneig. 11è torneig. Com veus l'organització i la filosofia del torneig de glosa, que any darrere any sabem que hi has participat?
10: El torneig és un dia de germanor, de caliu, de glosa, de fer companyia. És un dia on el públic vota perquè venim a passar-nos-ho bé, que venim a xalar i alçar la nostra glosa.
0: Veiem que ets una defensora de sobretot passar-ho bé. Margalida, ja per acabar, de quina manera, amb una pinzellada, podries dir la diferència que veus com a experiència que tens dintre la glosa mallorquina en la glosa menorquina? Hi ha diferència? Com la veus?
10: Bueno, jo sempre m'he sentit molt còmode en la glosa menorquina, qui m'ha criat. La glosa menorquina va ser la que m'ha dit tu has de ser glosadora, qui la vaig mamar, vaig ser en la glosa menorquina que vaig aprendre. I dins els dos mons hi ha molt bon caliu, la gent ve a xalar i la gent sap que si una glosa surt mal dita, això tot suma.
0: Molt bé, Margalida, gràcies i endavant amb els tornats. Endavant!
10: Gràcies.
0: I ja cau el vespre d'haver en aquest torneig i ja estem quasi a un punt de referent. Ja anant per feina compromesa i sèria. Ens dirigim ja en el celobert, però també és alegria i felicitat ens trobant en Josep Huguet. Josep, què representa per tu participar en un torneig de glosa com aquest?
11: Bueno, jo fa 3 anys vaig començar dins el món de la glosa, de conèixer com se sonava, sobretot, i el poder sonar en el torneig que han celebrat enguany, doncs és una alegria, no? d'una cosa ben aconseguida, ben feta.
0: Estem convençuts, Edu, que en Josep sap que la glosa s'improvisa. Un sonador de porguera també ha d'improvisar?
11: Un sonador de porguera, jo sempre dic que va de cul. El glosador improvisa i el sonador va darrere improvisant també, perquè no saps mai cap on t'anarà. Pot anar cap a una banda, cap a l'altra...
8: Per tant, podem dir que sí, que és un llenguatge viu, no?
11: Totalment viu.
2: Hi ha uns còdics i ja, és a dir, està tancat.
11: El tenim tancat, però no sabem mai cap a on nedar. I així com vas glosador, nosaltres anant darrere darrere.
12: Molt bé,
2: molt bona. Ara per despedir jo li vull demanar una cosa.
12: Endavant.
2: Quan tens record de connectar-se a vos o de conèixer-la?
11: Jo vaig cada any per Sant Bartomeu, que fan el glosat de Sant Bartomeu. Jo m'he fitxat amb el sonador, dic que sóc el que vull provar jo. Però primer vaig dir, primer vull saber de què va ser glosa. I me vaig apuntant als tallers que muntaven cada any. Dic, i allà dic, aprenc de què va ser glosa i ara dic, puc sonar, puc acompanyar, perquè sé com va ser cosa. I,
2: sí, sí, tens un coneixement més ampli del que és. Moltes gràcies, Josep.
11: De res.
0: Així com cau les hores de sol i es converteixen en la foscor, ens trobem amb una persona que s'estima el món de la glosa. Concretament, no és de Menorca, però cada vegada que pot s'ajunta en la glosa menorquina i és en Martí de Sant Quirze. Una relació de fa molt d'anys també en la glosa. És així o no, Martí?
13: Tal qual, tal qual.
0: Tal qual. En Martí, hem de dir, va descobrir fa anys la glosa menorquina, des de fa molt de temps. És un glosador, però també la seva feina i el seu esforç dins la glosa és que durant molt de temps ha ajudat amb activitats com a punicar. En la visió d'un glosador de terres catalanes, com veu l'organització, com veu la filosofia d'aquest torneig de Menorca?
13: Mira, just abans parlava amb Miquel Trullol de quantes edicions portàveu, i 11 em sembla ja un número més que acceptable, i la veritat és que denota trajectòria. De fet, el torneig aquest, el bo que té, pel meu entendre, és que és un torneig molt casolà, molt fraternal, on la competició, pel meu gust, passa molt a segon pla i es ve a disfrutar de la glosa cantada que està ben viva a l'illa.
0: Es glosat a nivell casolà dona bon resultat.
13: Sí, sí, tal qual, sense pressions. Jo crec que aquí la gent ve a xalar i es veu. I es veu que hi ha companyia, que hi ha ganes de que la cosa tiri endavant.
0: Martí, una pinzellada molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida. A diferència de la glosa de Sant Quirze i altres indrets propers a vosaltres, a Menorca, com la diferenciem?
13: Pinzellada, bàsicament, és que aquí és poesia. Allà és una altra cosa, són corrandes, o són garrotins, o són altres coses, però aquí la porguera o la glosa menorquina és poesia, és un ritme molt pausat que descriu perfectament el que és aquesta illa. Tranquil·litat i germanor.
0: Molt bé, poesia, glosa, corranda, moltes gràcies i seguim endavant.
13: Molt bé, salut.
0: Ja quasi està culminat la jugada. Aquest és el torneig. Felicitat, riure, benestar, alegria, color. Tot això el que s'ha ajuntat. I tenim a dos joves bastant jovenets que s'han decidit encarrilar part de la seva vida i de les seves aficions mitjançant la glosa. Tenim en Bernat, que participa com a sonador, i tenim en Jaume, que participa i col·labora com a glosador. Hem de dir que en Jaume ha arribat bastant amunt i has estat semifinalista, Jaume. Sí o no?
14: Així és. La veritat és que he pres molt de gust i m'ha agradat molt aquesta experiència. L'any passat vaig venir i no coneixia prou bé com anava, però un guany que ja sabia per on anaven els tirs. La veritat és que he xalat molt i m'ho he passat molt bé i l'any que ve tornarem, més ganes que mai, i a seguir millorant.
2: Olé, boníssima!
0: També tenim aquí en Bernat. Bernat, què suposa per en Bernat ser sonador de porguera?
15: Molt de respecte cap als glosadors, disfruto bastant també, sempre m'ha agradat el tema de sonar la guitarra, ho trobo bastant polit també, les porgueres, i l'instrument de corda també m'agrada bastant, també toc la bandúrria, és guitarró.
2: I tornaràs l'any que ve?
15: I tornaré l'any que ve.
2: Vale, vale, com ho vull sentir. Moltes gràcies.
0: Bona, gràcies. Vinga, un jovent. En la boca plena, seguim dins el Salabert del Migjorn, que ha estat el local aquí on s'ha culminat aquest 11è torneig de glosa, i ens trobem amb un glosador de temps enrere, en Pere Salino, que li diuen el Migjorn. Pere, què suposa que en el teu poble se celebri ja per 11 anys consecutius aquest torneig de glosa?
16: Bé, jo crec que és molt emotiu, fa molt anys que ho feim, ho vam arrencar aquí, i al final la gent respon bé, és un poble que li agrada, i jo crec que al final és un poble amb molta cultura musical i molt cultural, diguem, i jo crec que és un molt bon al·licient.
0: Estem contents de la teva col·laboració, estem contents de la teva trobada. Gràcies.
16: Gràcies, nanis.
0: Amb aquest vespre tan gojós i tan ple d'alegria de color, ens trobem un glosador compromès de cap a peus dins la glosa improvisa i li pega i en el torneig, entretant, cada any marca una imatge, una bona imatge. Sergi Vinem, bona nit.
12: Hola, bona nit, com estàs?
0: Bona nit, estàs boníssim, Sergio, estàs contents?
12: Contents de haver-te sentit, ha estat un gran dia. Jo, al final, som un membre més de l'equip, com altres, ni bo ni flac. El més bo fa gloses flaques i el més flac fa gloses bones. Tots som similars. Popularment hi ha unes veus, unes maneres de cercar l'acudit que entren més en el públic sense saber per què ni per què no. I això, personalment, veig que se selecciona el públic cap a els glosadors fan que aquestes cares es repeteixin quasi cada any. Una més, una menys, sí. Pot tenir més mala sort o menys, però són les mateixes.
0: Per Sergio, enhorabona com a glosador i també gràcies per la teva participació en aquest moment radiofònic.
12: Gràcies a vosaltres per el programa i un èxit.
0: Moltes gràcies, Sergio. Adéu.
17: Arribades al final del capítol i, per tant, del podcast, volíem acabar fent un recull d'algunes conclusions i aprenentatges, així com dels reptes que les diferents persones entrevistades mos han posat de sobretaula.
5: En primer lloc, que fer feina en col·lectiu no sempre és ni fàcil ni amable. És feixuc i pot ser inclús dolorós. No ha estat fàcil, però tot i les dificultats, hem aconseguit assolir el repte que ens havíem proposat, xerrar públicament de qüestions que travessen la glosa menorquina.
17: En segon lloc, m'ho reiteram en el que ja sabíem, que és entre totes que ho podem fer tot, i que han estat més d'una vintena de persones que han acceptat col·laborar en aquest exercici de memòria, anàlisis i coneixement col·lectiu. Gràcies a totes i a cada una de vosaltres.
5: En tercer lloc, m'ho reiteram en que la glosa és viva a Menorca i que la diversitat de perfils i espais és una realitat en s'improvisació oral. Alhora, s'evoluciona el temps i aquest procés de diversificació creiem que posa certes tensions damunt la taula relacionades amb els gèneres, les dinàmiques, discursos i humor. Tensions i diferències que la nostra manera d'entendre són espais potencials de millora i cohesió de la comunitat glosadora.
17: En quart lloc, volien recuperar reptes que les persones entrevistades posaven de sobretaula, com la Joana Triay, que celebrava l'arribada de glosadores en el context públic de Menorca i animava a fer créixer el planter i a seguir lluitant per mantenir drets i llibertats.
5: O com l'Uxu Alberdi, que remarcava l'importància no només de la tècnica a l'hora d'improvisar, sinó sobretot del context i les condicions que possibiliten a cada cos desenvolupar-se en aquest art.
17: Na Berta Llós, quan explicava que l'humor no és un constructe neutre ni natural i que és interessant, si més no, qüestionar la predilecció normalitzada cap a un tipus o altre.
5: En Miquel Trullol, que apuntava com a repte que els glosadors i glosadores puguem xerrar més en prosa i en contextos fora escena.
17: O en Pele, que convidava a cercar rutes i estratègies per arribar a part de la població menorquina que no és nascuda a Silla o bé que no és catalanoparlant.
5: Com na Conxa Joanola, que apunta el repte que té la glosa a l'hora d'entendre's com una eina pedagògica dins l'escola per tal d'arribar a generacions més joves.
17: O na Lluïsa, que demanava que els glosats de la bodega Victòria puguin arribar més gent. Totes aquestes qüestions queden de sobretaula per seguir-les pensant i abordant, i qui sap cap on mos duran ses marees.
5: En tot cas, nosaltres acabam aquí sa ruta. Ha estat un honorable plaer, esperam que qualque cosa mos remogui de tot plegat i esperam haver pogut ser una petita contribució més en sa difusió, sa cura i sa salvaguarda de sa glosa. Salut!

0: i qui sap quan o on mos duran ses maneres.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant la sabata i fermam esperó, no farem brevet.

l'han secat la pudent o s'ha regat el rescat. Et s'ha desblat força bé la cadira d'un dels cans. Sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'aldritxa encantada. Està gros baraneta sa pell a cala escorxada somiant que l'entusqueta has degullit sa bramada. Rodoles macats sa taula sa taulera on cudes pla de mà ocella sa pagonera.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula. Perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues, és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir... Tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, cideretes de bon pastor. Les cideretes de bon pastor és un petit arbust punxós, elegant i molt mediterrani. El trobam en els alzinars, però també a prop de la costa, en els alzinars. Si vos dic que les seves fulles són molt males de veure, tal vegada vos sorprendreu. Però amb l'evolució s'han anat modificant i són molt petites. El que mos sembla que són les fulles, en realitat és el tronxo que ha acabat agafant aquesta forma. Els tronxos surten d'una estructura subterrània que anomenem rizoma. Aquest rizoma treu cada any nous brots, que recorden un poc en els espàrrecs. De fet, les esparregueres pertanyen a la mateixa família de plantes. De les falses fulles, anomenades cladodis, surten en hivern uns petits fruits de color vermell que recorden una cidereta. D'aquí el seu nom. Es tracta d'un arbust molt conegut, ja que se solia emprar per decorar els betlems per Nadal. Avui en dia encara hi ha gent que ho fa. D'aquí el seu altre nom, cideretes de betlem. Aquesta espècie es troba protegida i la seva recol·lecció està regulada. El millor que podem fer és no agafar-ne. Una bona alternativa és sembrar-la en el nostre jardí. Allà hi ha vivers de plantes autòctones que solen tenir planter. Hem de tenir en compte una altra curiositat d'aquesta planta. Cada exemplar sol fer només una casta de flor. O sigui, que un individu femella podrà fer fruit, amb prou un de mascle no. Per tant, si n'hem de sembrar, millor tenir-ne uns quants i així és més probable que qualcun mos doni cideretes. Per cert, els seus fruits són tòxics, alerta i do, que només tenen finalitats ornamentals. Bé, això és tot per avui. Que vagi bé i fins a pròxima.

En darrera instància, l'única riquesa que es pot sostenir a qualsevol comunitat, economia o nació deriva del procés fotosintètic. Les plantes verdes en un sòl en regeneració. Alan Savory.

0: En episodis anteriors ja han xerrat de l'agricultura regenerativa i de la importància de millorar, en lloc de deteriorar, les condicions físiques i químiques dels nostres sòls. Cada any al món es perden, per culpa de l'erosió, 24 bilions de tones de sòl fèrtil. Si entenem que sense sòl fèrtil el que tenim són deserts, llocs sense vida ni possibilitat de produir aliments ni retenir aigua, la data ens hauria de fer reflexionar i, sobretot, fer alguna cosa per posar-hi remei. Com sol passar, una d'aquestes solucions ja està escrita i practicada i sorgeix d'uns coneixements ancestrals que convergeixen amb la ciència moderna i els avanços tecnològics. L'agricultura regenerativa en els darrers anys ha guanyat popularitat i acceptació com una de les eines per revertir l'erosió del sòl, per la captura de carboni atmosfèric i per la retenció d'aigua cada cop més escassa. Una de les eines que són un puntal en aquest tipus d'agricultura són els animals i el seu impacte sobre el sòl. Mitjançant la seva gestió, amb un pasturatge dirigit i planificat, sembla ser que poden ser protagonistes en un canvi de paradigma. Avui, les mesurades volen conèixer una finca en el terme de Ferreries, on des de fa pocs anys practiquen aquesta agricultura. Xerrarem amb Natònia Ramon Bosch, madona del lloc, perquè ens expliqui de primera mà sobre aquest projecte i el seu trajecte dins d'aquest nou model. Bona, Estònia.
1: Bones tardes.
0: Benvinguda a les mesurades.
1: Gràcies.
0: Bé, la primera pregunta, què és per tu la terra?
1: La terra és tot. Jo, per gràcia o desgràcia, fa uns anys, per tema de família i economia i de feina, me vaig donar compte que vivíem a una Menorca que ni els menorquins sabem valorar i estimar així com es mereix. I un poc a partir d'aquí tornar a les arrels i fer feina amb ella de manera diferent.
0: I què és el que te va dur a tu a fer feina així concretament al camp? Tu ves de família pagesa? O...
1: Exacte. Nosaltres sortim tant, el meu amo com jo sortim del camp, però per circumstàncies, quan va venir el boom de la construcció a Menorca, els nostres pares van ser els primers que van dir, mira, podeu fer feina a poble, de dilluns a divendres, un sou, no tenir massa riscos i viure bé. Però quan t'has nascut en el camp, te dones compte que hi ha algú que te tira.
0: Sí, ho dus dins.
1: Ho dus dins, exacte. I quan tens fills, pues, encara més. I just tens l'oportunitat, tornes a fugir cap allà.
0: A quina època va ser això, d'aquest boom de la construcció?
1: El boom era el 2000, 2002, 2003, per allà.
0: I van ser els vostres pares que van... Es van exiliar, diguéssim, del camp, un poc?
1: Bueno, clar, ells seguien fent feina en el camp, però clar, mon pare mateix m'ho va dir, diu, tu ets estudiat administratiu, de dilluns a divendres, has begut una cadira, te pagaran més que jo. Vés-te'n. Sí. I clar, jo mateixa era jove, veia jornal, veia el cap de setmana lliure i no me mirava altres factors.
0: Sí, és una cosa que va passar molt, no? Això de que molta gent veia la duresa de fer feina al camp i recomanaven els fills o la nova generació a fugir, de qualque manera.
1: Sí, suposo que també la protecció dels pares quan veus que el futur és incert, dius, mira, cap a lo segur.
0: Clar. I, vale, i així tu vas fer... Bueno, vas seguir un poc la recomanació i vas sortir també de Menorca a estudiar o vas estudiar aquí mateix?
1: No, jo vaig quedar aquí a Menorca a estudiar perquè jo som molt menorquina i senyorança sempre m'ha pogut, som molt familiar. Però sí, vaig quedar aquí i vaig estudiar l'administratiu i tot d'una vaig trobar feina i vaig començar a fer feina a una empresa de construcció, que és la part administrativa. I després ja d'allà cap aquí, cap al 2015, ja duem 2-3 anys que ens som-ho, pues allò que dèiem, si un dia m'ho sortia aquesta oportunitat, sortia aquesta oportunitat, fins que la van trobar.
0: Perquè ell també va seguir un poc el mateix camí, vinguent del camp i...
1: Exacte, sí. Ell feia amb una retroexcavadora. Vull dir que del camp va passar amb una màquina excavadora i ara tornem-se a la terra.
0: Viatge d'anada i tornada.
1: Sí.
0: I vale, vos vau juntar i vau trobar aquesta possibilitat, que va ser a Santa Cecília ja o...
1: No, no. Nosaltres jo dic, vam entrar un poc en graus. Primer mos va sortir l'oportunitat, vam estar a la finca de Son Triai, una gran finca on vam poder tenir oportunitat de treballar al camp i paral·lel l'agroturisme. Que l'agroturisme, el turisme a Menorca pot estar més ben vist o menys, però a nosaltres ens va ajudar molt a créixer i a valorar el que tenim. Perquè realment quan te comencen a dir és que tu agafes les tomàtiques d'en terra, és que tu es fiets i això, i és quan dius, pues sí, tenim un paradís i no el cuidem.
0: I en quin sentit dius que vos va ajudar a fer feina amb un agroturisme?
1: Perquè coneixes moltes cultures, molta gent, moltes maneres diferents de pensar i a diari senties aquell comentari de dir, és que sou rics. I tu penses, rics no, som burros, feim més feina que mai en el camp.
0: Dels propis clients.
1: Sí, exacte. Els comentaris de la gent externa, fins que un dia dius, és que té raó, perquè ells se n'han d'anar a les grans ciutats i no veuen el cel com nosaltres.
0: Clar, la visió aquesta més romàntica que veu la gent de fora, que hi és, i jo crec que és per això que feim feina al cant també, no?
1: Exacte, sí. No tot és polit, no tot és color de rosa, però sí que es ve que quan estàs en el camp, si no li veus aquesta part, ho deixes.
0: I vau fer feina uns anys allà en el Son Triai?
1: Sí, allà hi vam fer 7 anys i duem paral·lelament l'explotació agrícola. No ho fèiem amb ecològic, però ja hi duíem un sistema que era bastant basat en la coherència. No anàvem a una explotació molt a explotar en els màxims, sinó una cosa coherent, i a la vegada ho equilibràvem en l'agroturisme, que així ens complementava i podíem sobreviure bé.
0: Sí. Clar, que és, et sa idea un poc de l'agroturisme, no? Un complement per...
1: Exacte, sí,
0: tant per l'agricultura com per el turisme, que es complementin les dues coses. Sí, i suposo que allà vau també tenir una responsabilitat que us va donar també en fonaments, no? Per dir...
1: Exacte, jo dic que allà va ser la nostra base per dir, vale, com a parer podem funcionar bé, però també com a equip de treball... Som un gran equip i el que ens proposem ho tiram endavant. I per això quan ens va sortir el projecte de Santa Cecília, tot d'una ens va semblar tentador, feia por, però tot d'una allò que dius, tenies aquella coseta i sí.
0: Hòstia, clar, perquè això... Sí, el que has dit de ser com a pare funcionant, però com a equip de feina...
1: Sí, aguanta-te cada dia i has de pensar que no tens un descans i has de conviure feina i conciliar família i tot, sí. Però té el bo i té el dolent.
0: Clar,
1: sí. Amb tot.
0: I així passau d'aquí. I com és el moment en què ho deixau? O sorgeix la possibilitat d'agafar un lloc?
1: Clar, nosaltres vam conèixer els propietaris de Santa Cecília, de casualitat, perquè va ser un no m'ho pens. Jo som un poc així i me foten tots els fregats i som la presidenta de l'associació de la vaca menorquina. I aquesta gent van dir, o existeix una altra vaca a Menorca? Dic, bo, clar. I va ser a partir d'aquí que van començar la nostra relació i ens van explicar que ells tenien una finca, que els agradaria fer un canvi, era una finca convencional, vaca frissona, i venien a llet, diu, és una finca rentable, diu, però ens agradaria fer un punt en més. I a partir d'aquí pues, van començar nosaltres a sentir noves paraules com agricultura regenerativa o permacultura, que no havíem sentit en la nostra vida, i mira que sortim del camp, i aquella coseta que te cridava l'atenció. I van començar una mica a xerrar del projecte.
0: Vale. Sí, vau coincidir un poc, vos vau anar coneguent i... I ells vos van oferir un poc dur aquesta finca? O...
1: Sí, va ser tot un poc estrany i no tant estrany. Jo, el moment que mos van conèixer i aquesta gent mos van començar a xerrar de so, no havíem ratllat de res, però a la vegada el mateix vespre dic que és això de permacultura.
0: Ah, van ser ells els que vos van començar a xerrar
1: sí,
0: de so.
1: Ells un dia ratllant van dir, tomamos un cafè i mos coneixem i mos explicau gran que és aquesta raça. I mos van explicar un poc la seva idea, però xerraven un poc raro. Allò que dius, no ho sé, tenen un llenguatge, és de, no fan feina al camp, vull dir que estan finances i no...
0: I són francesos, també,
1: Són francesos, exacte. I és allò que pensaves, o és la llengua, o és l'idioma, allò que no... Però el mateix vespre, el que et deia, vaig començar a cercar, i permacultura, és regenerativa, no sé què i tal, i va ser a partir d'aquí que vaig fer un curs, també, per aprendre més del tema... paral·lel, indiferent si anàvem allà o no, perquè era una cosa que no estava escrita, sinó que per curiositat de dir...
0: Per tocar la curiositat.
1: Sí, ara sí, allà aquí mateix, aquí on estàvem, ho podíem començar a practicar. I aquí, jo que som saloca i em foten tot, també, mira, dic, vam, això, que és... I quan ho van explicar, vaig anar a un curs, i te som sincera, quan jo arribava a casa nostra i li explicava les coses a en Carlos meu, me deia, aquesta gent t'han rentat el cervell. Literal. Però no. Hi ha coses que hi pots creure més, coses menys. Nosaltres som conscients que el factor finca influeix moltíssim i hi ha coses que ben duites pots cuidar molt més la terra i és més rendible.
0: Com és això del factor finca?
1: Factor finca depèn molt, aquí a Menorca, amb la petita que és, la terra ens condiciona molt. Nosaltres, per exemple, allà a Santa Cecília, la terra que tenim aguanta més humitat, és molt diferent quan és a l'altra banda, cap a Cala Galdana, que és més serenós.
0: Sí, que també és un poc, entrant dins de la permacultura, és el que xerra de, del context també, no?, de cada finca, que no pots aplicar un sistema per tot.
1: No pots fer copiar i pegar, sinó que tu mires, vale, si idees aquesta, i després ja ho adaptes. Sí. Ho adaptes a la finca, en els maneig,
0: tot. És de filar prim i, i contextualitzar.
1: Sí, tal qual.
0: Però clar, això, clar, és que te rompes esquemes un poc i si ven, si venim d'una cosa establerta que hem fet sempre, és molt difícil d'entenar-ho. Però bueno, tu vas tenir la curiositat de... Abans què és això, no?
1: Rompre patrons. Que al final te dones compte i dius, bueno, vale, sí, podem fer coses noves, però també no estem fent més que el que feien els nostres avis, eh?
0: Sí, nosaltres
1: mateixos amb allà a Santa Cecília fèiem esmenat holístic i dius, és que l'únic que fèiem és construir les parets que un dia vam llevar per poder passar en les màquines.
0: Exacte.
1: No fèiem res més.
0: Sí, que això és important també, perquè ara amb tot això, permacultura, agricultura generativa, hi ha un poc un recel també, perquè sembla que tot això s'ho hagin inventat ara, però hi ha moltes coses que de fet agafen de, dels ancestres, no? De fa molts, molts anys.
1: Exacte, jo, més que jo, amb el curs que vaig fer, em va quedar molt una frase de dir, mira, ha passat una catàstrofe, mos ha fotut tot el blat a la punyeta, tal... És una putada, ratllant malament, me sap greu. Però a dir, en vez de conformar-te, de dir, ha sigut una desgràcia, pues dir, per què? O què puc fer jo si torna a venir aquesta desgràcia per evitar-ho? I un poc cercar les maneres.
0: Sí.
1: El camp, si no plou, va malament. Sí, dos i dos no són quatre. Però bueno, hi ha maneres d'afrontar-ho que te va de poc fer canviar.
0: Sí, és pensar més en les solucions que no en els problemes i les solucions fàcils, te va de.
1: Sí.
0: Bueno, ja tenim un poc el context i arribau a Santa Cecília i com són els primers anys? O quants anys fa que hi sou a Santa Cecília?
1: Nosaltres ara en farà quatre que van començar a manejar les terres d'allà.
0: Vale.
1: I la veritat, tu mires ara i sembla que fa una vida, però no, total fa quatre anys. I al principi quan hi vam entrar, clar, hi havia vaca frissona, havien de començar el procés de conversió amb ecològic. Dins el nostre cap teníem llevar les frissones, introduir les menorquines, cercar bestiar. Va ser un any i mig, on vam veure tot el procés entre que les frissones se van, entren les menorquines, inclús la convivència entre elles, poder tocar en les mans. Quins valors tenen les menorquines que dius, és que no hi ha punt de comparació.
0: Com és això?
1: Per exemple, per fer un vedell. Per fer el vedell mateix, les frissones tenen més problemes, que si l'has d'anar... És d'estar molt al tanto, perquè si bé està, de vegades necessita ajuda. Una menorquina, el percentatge d'ajudes en parts, és que és zero. Veterinaris, i en quant a en es menjar, sobretot, és molt vividora. Jo sempre diu el mateix. Hi va haver una època, que era l'agost, no tenim res a la tanca, i els hi duim bala. Es fosqueta i anaves i els hi duet la bala i les frissones era com que els matassis de fam, com que hi estiraven cap en el tractor. I en canvi les menorquines, bueno, xicaven el cap, venien a menjar, però bueno, elles sempre llepen oastres, i bueno, són més vividores, no necessiten tant.
0: Clar, és una raça adaptada aquí que, bueno, que s'ha fet el que hi ha, no?
1: Exacte.
0: Ara saben que és que en segons no hi hagi de menjar.
1: Clar, no està enviciada, no necessita tant de mimos, que dic jo. No és que no la cuidem, és benestar dels animals, sempre el primer. Però és una raça que permet anar més relaxat en quant a antibiòtics i tot, poquíssim, per no dir gens.
0: Ja. I feis aquest... Bueno, supos que tota aquesta conversió la feis apoyat ja pels propietaris, que ells també concorden, no?
1: Sí. Va ser fonamental. Ells ho deien, des del primer dia ho van dir, nosaltres volem fer un canvi i són les idees ecològic. Nosaltres hi anàvem amb un poc de por, però a la vegada aquella coseta que te crides atenció I aquella calma de dir la terra de Santa Cecília és diferent i mos ha de respondre segur si la treballem d'una manera bé.
0: Perquè sabíeu que és una terra bona també.
1: Sí, sí, sí, sabíem que la zona és més productiva i no et fa tanta por. Perquè vulguis o no, clar, anar a un lloc i no treure res és complicat, tots necessitem viure. Sí, sí.
0: I amb ells vau anar amb un contracte a mitges o arrendats o com?
1: Nosaltres des del primer moment ells ens van dir que tenia molt clar que el procés de conversió era difícil i que ells podien assumir el cost perquè era com un capritxo seu.
0: Sí.
1: Però bueno, que en el moment que hi comencés a haver viabilitat, després ja cercàvem la fórmula. I res, no vam, ni en els dos anys ja estàvem a mitges, perquè realment la finca començava a donar els seus fruits i veies que tenia un procés i que anàvem endavant.
0: Sí.
1: A dia d'avui ja hi som tots dos que fem feina i podem viure, doncs ja
0: és
1: està.
0: És a dir, que al final, en molt poc temps, en dos anys, podeu viure vosaltres dos, la família de,
1: sí,
0: del
1: projecte. Sí, sí. Feim molta feina.
0: Sí.
1: Se n'ho enganes, eh?
0: No.
1: Feim feina, però bueno, sí, just sense badar, just vam tenir el certificat amb ecològic, ja teníem el formatge també tot encaminat, es començar a formatjar i ja vam començar a treure productes, tot una roda molt seguit, per no perdre calada. No,
0: clar.
1: Sí.
0: Ah, i així podem aprofitar. Bé, antes també volia comentar lo curiós d'aquests... que també em volia xerrar un poc al final d'aquests nous propietaris que venen, sobretot de França, el meu jefe també ho és francès, que venen amb molts amb aquestes idees, no? Idees un poc fora de lo comú, diguem-li permacultura, agricultura regenerativa, que alguns, sí, estan comprant moltes propietats, però a la vegada duen idees noves, no?
1: Sí, jo crec que allà van dur una passa, no, dues passes endavant. Que jo veig que tot francès que ve valora molt més el tema de l'ecològic, tot venen molt més mentalitzats, ells van més endavant. Aquí a Menorca, de moment, encara és un tema que no s'ha tocat gaire. Crec que arribarà a poc la gent a fer el clic i a fer el canvi. Però sí, jo dic que són més francesos perquè ara està un poc la moda. Però bueno, ells venen a invertir i tenen aquest gust i tenen, a la vegada ja mos va bé que tinguin aquest sentit de responsable. És a dir, si feim res, que sigui coherent i responsable.
0: Exacte. Sí. Que dins d'espac aquest de, bueno, d'un poc d'aquest fenomen, no?, dels nous terratinents que venen aquí, almenys hi ha un punt que bueno, que sembla que és positiu també.
1: Sí, no, jo, per exemple, amb ells, jo gero del cas nostre i ells sí, te'n van comprar el lloc per tenir una segona residència, està clar, a Menorca els agrada a tots, no mos han d'enganar, però també es veu que des del primer moment mos van dir volem fer un canvi, volem fer una agricultura diferent, regenerativa, amb ecològic, però també viable.
0: Sí.
1: No és una agricultura de postureo. I va ser aquí un poc que aquí on nosaltres van dir, bueno, vale, en gent en així sèrio, podem fer, perquè una altra cosa és fer coses per fer.
0: Sí, per fer un museu.
1: Sí, de postureo, que dic jo.
0: Sí. Vale. I bueno, així vos trobau, començau, comença a rodar la cosa i quins són els productes que feu? Bueno, hem xerrat un poc de vaca menorquina, però quin producte teniu vosaltres com a bandera?
1: Ara mateix, bueno, el producte estrella és el formatge. El formatge, i clar, quan una volta fas el formatge, ja tens el sarigot, tens truges, i ja tenim l'engreixador de porcs, que ens engreixem amb farina d'ordi nostra, perquè feim tot el cereal que puguem, un pot de pienso, i ja feim l'embotit també. Va. Ja és un subproducte més.
0: Que s'ha començat fa poc, també, no?
1: Sí, que tot és el darrer que ha entrat ara. Clar, tot va lligat, i un poc, un pot de verdura, l'embotit, el formatge, la mel, va millor, no?
0: Començàvem a fer un pot de tot.
1: Sí, començàvem a fer un pot de tot, estem liats fins a setzers, però bueno, com que resulta i al final veus que la gent valora l'esforç i la feina, ja va bé.
0: Molt bé. Vale, bueno, si vols seguir enxerrant després dels productes, de l'agricultura regenerativa, i ara faríem una petita pausa. No sé si tens una cançó, un grup que t'agradaria escoltar.
1: Bueno, posa li Espel de Gall, que ja va bé.
0: Mira, posarem una cançó d'Espel de Gall, que també aquest cap de setmana tenim el festival Es Mercadal de Radio Far, així que aprofitam i posam a Espel de Gall.

0: Bé, tornem aquí amb Tònia de Santa Cecília. Xerràvem de, bueno, dels productes que teniu, dels formatges, dels embotits, de bueno, verdura i tot el que feis. I ja que hi som, xerrem un poc del tema de comercialització, de quin és el vostre model que vau decidir triar o que esteu tinguent.
1: Nosaltres hem anat un poc sobre la marxa, és la veritat. Una volta vam tenir el formatge a punt, vam dir, bé, idò, anem a botigues, perquè nosaltres també ja anàvem bastant saturats de feina, com encara enredem molts més. I anem a botigues i ja està, ens ho llevem d'enmig. Però després ens va sortir aquest sentiment que la gent de ferreria, sobretot, i del carrer, i que feis vosaltres, no, fem formatge amb ecològic, i on el podem trobar? Aquí, o això... i que el podem venir a comprar i si veus que la gent s'interessa, però a la vegada no s'acabava de vendre a les botigues, i què és que passa aquí? I un dia van anar a una botiga amb una safieta i diu, mamà, això, dic, clar, dic, això, dic, si bé està, és car, però ho troben car i t'abans no ho compren tant.
0: A la botiga.
1: A la botiga. I va ser un poc aquí que va sortir de la zona a dir, mira, començarem a fer qualque mercat per arribar més directe, també... arribar a la nostra gent més fàcil, i va ser que van començar a anar a la plaça de Ferreries cada dissabte matí anàvem a la plaça de Ferreries i la veritat, començàvem allò que dius, bé, sí, no, la veritat, anàvem desinflats perquè anàvem desinflats i no, la gent mos va respondre molt bé, mos ha donat peu a donar-mos a conèixer i la gent valora molt més el que feim perquè una volta te coneixen i saben i tot, i mos funciona molt bé.
0: Sí. Hombre, de més, la gent de ferreries, anar al mercat de ferreries, la gent deu estar exaltada.
1: Exacte, ja només Santa Cecília, Santa Cecília de Ferreries, ja van.
0: Sí.
1: No, però sí, després quan arribes i empatitzes amb el consumidor i li arribes a un preu considerable, pues la gent te respon bé, sí.
0: Encara que sigui, perquè també és un producte nou, bo nou, no ho sé, és un formatge de llet de vaca menorquina, ecològic, d'agricultura regenerativa, vau tenir reptes per venir-lo, per, no ho sé, convèncer la gent de la diferència?
1: De formatges a Menorca n'hi ha molts, i formatges bons n'hi ha molts també, i que no hi importa que sigui de verma menorquina i ecològic perquè sigui bo, sinó que has de trobar aquell client que hi cregui més, i que després s'hi visi o no, saps? Però sí, allò que dius, un formatge artesà, ecològic, de vaca...
0: Té moltes etiquetes
1: bones. Quantes etiquetes li posem, saps? És que si no el venem ja és que apaga i vamonos. Però sí, te dones compte que a poc la gent l'anà provant, que diu, és un formatge, va, com és que... Quan els expliques que un formatge diferent, és una vaca que produeix menys, però la qualitat és superior. I una volta els hi has explicat, mira, no els importa pagar un poc més, perquè saben que estan comprant un producte responsable.
0: Sí. Clar, és que té, a part del valor qualitat, té un valor, bueno, d'impacte mediambiental també.
1: Exacte. És característic, és un formatge diferent. Jo sempre, la nostra gent, quan venen a comprar-lo, els he dit, proveu-lo. Perquè inclús sempre faig la broma, dic, és que jo de semis en duc dos tipus, perquè és que un es factor... moment en què el feim mos influeix moltíssim. Nosaltres les vaques estan tot el dia mullades i quan venen en el buer només ens hi donem un quilo de pienso. Un quilo de pienso no mos dona per tenir un formatge uniforme i que tot l'any faci el mateix gust. Molt diferent un formatge de desembre un formatge de primavera. I aquesta coseta, la gent de cada vegada diu, clar, ostres, i prova i diu, i comença a valorar. És igual que quan s'ha acabat, s'ha acabat. Nosaltres insistiu a aturar amb la munyida, ara no munyim. No tindria sentit anar a comprar pinços de Barcelona, d'olors fins d'aquí, per seguir mantinguent la llet. Quan s'ha acabat, s'ha acabat. I després, quan tornem a tenir formatge més tendre, més semi, pues, tornem a reprendre les ventes.
0: Però així en ciber, bueno, fins ara, ho feu formatge i en teníeu un rebot suficient per anar venent tot l'any, m'imagino, no?
1: Sí. Ara, clar, nosaltres feim de... octubre, novembre, fins al maig, munyim i formatjam, i després ho aturam. Ara no ens amunyim a elles, estem de vacances tots, i és el moment de vendre. Fem la feina de formiguetes, però a l'enrevés. Nosaltres en hivern fem rebost, i després ja quan ve l'estiu, que tenim el producte a punt, és quan el traïm.
0: El traïs més enllà de ferreries, vols dir?
1: Sí. allò que ja anàvem a més mercats i intentàvem arribar a menys gent, perquè ara el tenim, ara clar, tenim el rebost ple, sí, l'hem de buidar, que si no, no.
0: Si no, no hi cabràs, no.
1: No.
0: Vale, i bueno, faguem un bot un poc en el paradigma d'aquesta diferència de producte que feis i la gestió de l'agricultura regenerativa. Explica'm-nos un poc com funciona això en les vaques o la vostra finca.
1: Bueno, nosaltres el primer és dividir la finca i fer estratsementers, mm-hmm, bàsic. Així ja tenim el cereal i una part d'alimentació per les vaques que mm-hmm no l'han de mestre anar a comprar.
0: Mm-hmm.
1: I després, amb les rotacions, pues anem fent. En quant a pastures, feim el manatge holístic.
0: Mm-hmm.
1: Pot semblar que du molta feina, però bueno, una volta talla bases,
0: mm-hmm,
1: ara ja... És...
0: Sí. Com funciona això? Perquè
1: si bueno, ja... això cada... Hi ha gent que diu que ho deixen preparat, damunt mm-hmm papers, ho pots deixar preparat mm-hmm i tu saps que dia 3 de març pasturaran aquí.
0: Sí.
1: Nosaltres això no mos atrevim, perquè mm-hmm clar, si un dia plou o si un dia no va tan bé, les mm-hmm vaques pasturen diferent.
0: I hauries de canviar tot el sistema.
1: Hauríem de canviar tot. Nosaltres el que fem és cada dia preparant el que han de pasturar, o mm-hmm avui o l'endemà.
0: Sí.
1: Els hi tanca un trosset amb el pastor elèctric
0: mm-hmm
1: i ells saben que avui els hi toca això.
0: Mm-hmm.
1: D'aquesta manera, controlant pastures i també controlant plagues, plagues mm-hmm de males herbes, entre cometes.
0: Mm-hmm.
1: Clar, no, això és com que te posin una taula plena de menjar, mm-hmm, hi hagi dolços, hi hagi verdura, i te diguin, això tens.
0: Mm-hmm.
1: Tu primer menjaràs el que t'agrada més. Clar. I al final, quan tinguis més gana, menjaràs el resto.
0: Mm-hmm.
1: I ells fan el mateix.
0: És a dir, teniu, així per fer un poc una imatge, teniu no sé quantes vaques ara mateix.
1: En ordenyo 24.
0: 24 vaques i amb un pastor elèctric, amb un fil elèctric, ets a nau, feis un tancat i allà és on queden les vaques durant un o dos dies.
1: No, ni siquiera dies, hores.
0: Hores.
1: Sí, elles els amunyim
0: uh-huh
1: i se'n van a la pastura.
0: Uh-huh.
1: I pasturen allà 8-10 hores.
0: 8-10 hores.
1: Fins al cap vespre que torna a la hora d'anar a ordenya.
0: I després se'n van.
1: I després se'n van a una altra parcel·la que sempre tenen bala, tenen aigües, diguem que és la parcel·la aquí on dormen.
0: Vale.
1: Vale?
0: Uh-huh.
1: Clar, no els hi nosaltres no els hi deixem tot el dia, sobretot en l'hivern, perquè la terra de Santa Cecília, pues, quan te la trepitgen...
0: Quedaré molt compacte.
1: I pasturen, jo dic, pasturen més amb els peus que amb la boca, uh-huh, perquè fan mal bé menjar.
0: Sí.
1: I elles els hi anem obriguent cada dia. I elles ho saben
0: uh-huh
1: i venen darrere, esperen que en Carlos fa moments i obri i després tanques.
0: Home,
1: i
0: així deuen estar motivades també. Tenen mig dia per de fora i després tenen sotalet.
1: Sí, la menció. Sí, no, elles van fent, inclús jo a vegades dic, ens hauríem de mirar més en els animals, perquè així com actuen en hauríem d'aprendre. I després, quan ve aquesta època ara, que no ens amunyim, no ens reaccionem tant, elles ara estan dins el rostoll, i les primeres vegades que van dins el rostoll i tenen una tanca gran, és en plan de, en sèrio? Tot això? Per nosaltres?
0: No donarem abast.
1: Sí. Tenen aquest de sort. Seien uh-huh acostumats, seien avesat,
0: sí,
1: i mos fan la feina.
0: Així que la idea és, amb un tros petit, és amb una quantitat d'animals, de generar un impacte, que hi siguin elles i mengin i trepitgin i remenin.
1: I caguin. Xerrant malament, caguin, sí, perquè així també es fems queda repartit.
0: Mm-hmm.
1: Si bé està, tu els amolles a una tanca gran, plena de rei gra, bé, diferents sí herbes, trèvols, el que sigui, elles primer faran tota la volta a la tanca i es menjaran damunt el que els agrada.
0: Sí.
1: Damunt. Després s'aniran a geure totes de baix sabre de turno i cagaran totes allà, saps? I així és una manera de dir, mira, avui sou aquí, avui mengeu tot el d'aquí, les mm-hmm voreres, tot, mm-hmm, fins a... I que ho deixen arrasar com un camp de césped, eh?
0: Sí. Però no ho sobrepasturen, tampoc.
1: Tampoc,
0: això
1: exacte.
0: És un poc
1: la pastura tendra.
0: La línia fina, no? De no sobrepasturar.
1: Exacte. Uh-huh. Sí. Mm-hmm. Això també és bastant important.
0: Mm-hmm.
1: I quan tu ho veus i vas cada dia, te dones compte que la mateixa tanca, si bé està, hi han fet dues setmanes, perquè mm-hmm la vas dividint,
0: mm-hmm,
1: i quan arribes en el cantell final, la primera parcel·la, sí, dius, és que ja ha rebrotat.
0: Ja ha rebrotat.
1: Te'n vas a una altra tanca, evidentment, perquè tens altres puestos i te dona, mm-hmm, però sí, quan hi tornen, ja torna a estar...
0: Clar, perquè la idea és tornar al cap d'un cicle, que pot ser un any o menys?
1: No,
0: o
1: no. Bueno, elles pasturen i si bé està tamada dins la mateixa parcel·la, hi han passat dues o tres vegades en hivern.
0: En hivern.
1: Sí, perquè el lloc el dividim entre tres i a la banda de pastura us ha d'aguantar tot l'hivern.
0: Sí.
1: Però comences d'un cap i quan tens acabat a l'altre tens el primer trosset que ja està una altra vegada a punt.
0: Sí. Així que heu trobat també l'equilibri, no? De quan de temps ha de passar fins a tornar.
1: Sí, exacte.
0: El nombre d'animals que teniu.
1: Sí, sobretot això, el nombre d'animals, perquè si no...
0: Si te passes...
1: No,
0: tens...
1: no. Ara que enguany que han tingut més sequera i això ho has notat. I dius, bueno, estem en el límit i si n'han de posar més, hauran d'anar a comprar menjar de fora. Clar. I després ja has de valorar. Hauran fins quin punt.
0: Sí,
1: te compensa i és realment allò que dius...
0: Sí, és el que voleu,
1: sí,
0: també.
1: Sí, coherent amb el que venem o amb el que, sí, amb el que volem fer.
0: Sí. Bueno, és un poc això de l'agricultura regenerativa. Ara m'he perdut un poc pensant en les vaques. I notau una diferència ja amb bueno, des 2, 3, 4 anys? Notes una diferència ja amb el terreno, amb la terra, en què hagi millorat un poc les condicions? O, però això també entenen que és un procés llarg.
1: Això és un procés llarg, eh? No, d'avui per demà no es nota. Sí que es ve que tot d'una... Tot d'una dius, els carcs mos fotran. No, perquè al final surten igual, no flites, no tires res, però amb elles, pues, mira, quan són tendres ja hi jugues un poquet, i t'hi molles, que pasturin, i vas feguent. I la veritat, no hi notes una diferència, però bueno, te dones compte que pots sobreviure tranquil·lament i vas feguent. I ja mos va bé.
0: Sí. I, vale, hem xerrat de les vaques, però també feis ordi, has dit?
1: Sí, nosaltres feim la part dels cereals.
0: La part dels cereals.
1: Solem fer un bocinot de blat per les gallines i després, sobretot, ordi i xivada per llavor.
0: Vale.
1: Perquè així, quan és hora de sembrar, pues, tenir ja les nostres llavors.
0: Sí.
1: I solem mesclar trèvols i enclova per intentar tenir plantes que sobrevisquin els 2 o 3 anys que dura el sementer. I així pues, anant també regenerant una mica.
0: Però aquí aplicau un principi de regeneratiu també, amb aquest cultiu o com funciona?
1: Sí, perquè les lleguminoses, vulguis o no, pues, ja ajuden i aporten a la terra diferents nutrients. I després també provam coses i mos funcionen millor o mos funcionen pitjor. Per exemple, tenim una parcel·la d'alfaus de secà, que això mai mos ho haguéssim imaginat nosaltres sense regaró i sí, funciona.
0: Ja funciona.
1: Des de luego no es fa un alfaus enorme, però bueno, elles dia a dia els hi deim avui aquí, i elles van pasturant alfaus reaccionadament. I tot ajuda.
0: Clar.
1: I alfaus també és una planta que es perenna i vulguis o no, tot ajuda a regenerar una mica. És una terra que no s'ha treballat any a any.
0: I el tema de llaurar, perquè això és un tema molt polèmic també dins de lo regeneratiu i com, bueno, com la gent ho entén també, com ho duis vosaltres el tema de...
1: Nosaltres, la veritat, de dir no llaurar, no te diré mentides, la treballam. Però sí que es ve que li deixam aquest any de descans, li fem el cereal, després la pastura, per intentar no danyar tant, que és el que feien els nostres avis, i ja està. El no llaurar és complicat. És complicat perquè ens trobam una terra que ja està dolguda i poder viure d'aquesta terra dolguda ens suposaria esperar. Crec que sí que es pot arribar a regenerar, però estem xerrant de molt d'anys i nosaltres hem de viure avui.
0: Sí.
1: Per això cercam aquest equilibri entre poc

0: dogma, no? Sigui, ara seguir cultura regenerativa i això és A, B i C. Però no és així.
1: No, és un basmanet holístic. Hi ha finques que tenen el remolsegador, agafen el tractor amb el remolsegador i van a segar el viatge. I deixen allò arrasat. Nosaltres ho fèiem amb les vaques.
0: Sí
1: que es veu que hi ha la feina de col·locar el pastor, hi ha cadolís, cuidaró, vull aquí, vull allà, però no gastant petroli.
0: I així bueno, abonau la terra.
1: I així abonant-se la terra, també. I bueno, tot són cosetes que dius, no serà sol que m'ho tregui de l'enfanga, però bueno, tot ajuda. Tot ajuda.
0: Bueno, així tenim una finca en procés de regeneració, provant coses també, perquè bueno, és el que dèiem, no? De no seguir una recepta màgica, que crec que no hi és.
1: No.
0: I de fet, no crec que s'hagués bo tampoc que hi fos, perquè crearia moltes... No ho sé. La gent entén les coses si també hi ha una flexibilitat.
1: Exacte, i hem de tropissar. Hem de tropissar nosaltres. Bueno, no. Però a la vegada, en el cap, per exemple, l'any passat van sembrar sorgo, i era un capritxo del propietari, perquè li deia a en Carlos, és que has de posar sorgo, has de posar sorgo. I ell deia, sense aigua. I no, doncs va anar bé. Va ser en plan de dir, bé, vale, faré un trosset petit, perquè... però ho proves i te va bé, i mira, ara un ha sembrat un poc més, perquè després te dones compte que era a juliol i tenien pastura verda, i era l'octubre i aquestes vaques tornaven-se dins aquesta pastura, i dius, bueno, mira... I això que dius, nosaltres m'ho has salvat i tal vegada si es vací ho ha vist, ho provarà. I mentre provis no, pues, no haurà d'anar a comprar. Bueno, mira, són maneres.
0: Sí. No, provant, perquè així no sé si podeu veure o no sé si són triai, fèieu una manera diferent. També fèieu feina amb vaques.
1: Sí, també fèiem feina amb vaca menorquina.
0: Sí, i notes una diferència en quant a... temps, rendibilitat, gastos, no gastos, o estan, és complexa, no? Imagina comparar.
1: Sí, abans nosaltres allà havíem aconseguit també un equilibri polit, nosaltres allà no traiem la llet, fèiem, però que la vaca menorquina és d'aptitud mixta, ens permet també explotar la part de la carn, explotar sona un poc malament, però sí, els resultats càrnics, vale? Nosaltres allà engreixàvem els vedells i ens anava bé, teníem una roda, engreixàvem els vedells i ens anava bé. Però, bueno, així tot, en Carlos, home meu, sempre ha estat un que dius, va, les vaques van a pasturar i tornen. I ja era una manera, sense saber el que era l'agricultura regenerativa, i ara tu mires i dius, és que tu ja ho feies, saps? Et amullaves aquí i et atreies, perquè no t'ho feguessin malbé. I, bueno, allò que dius, ja et demanava bastant arrenades per controlar la pastura, per no haver d'anar a comprar i sobreviure... I no era ben bé el mateix, però ja la tendència ho era un amic. El nombre d'animals correcte, perquè ni més ni menys, per poder fer, i ja ha estat la clau, tenir l'equilibri.
0: Sí. I com veuries així, en la vostra experiència, veient aquests jocs d'equilibris, com veuries la ramaderia a nivell de Menorca? O, bueno, si tu en la teva experiència podies dibuixar un poc un paisatge ideal o cap a on t'hauria d'anar?
1: Em fa mal xerrar, perquè els pagesos demà m'atiraran.
0: Però bueno, és un programa lliure.
1: No, jo crec que aquí a Menorca estem molt acostumats a que el que hem fet sempre. El que hem fet sempre, i crec que no hauríem de tenir tanta por a rompre esquemes, perquè al final és com tenim una agricultura molt viciada que no hauríem de tenir por a dir, mira, doncs ja està, romp aquí, m'atreves a fer una cosa nova, o llep vaques, o pos, o saps? O cerco una altra manera per poder sobreviure. Perquè al final jo m'adon compte i totes les subvencions que mos donen, que sí que són ajudes, molt bé, però nosaltres no hem de viure de subvencions, nosaltres hem de viure del que treu el lloc.
0: Sí.
1: I és un poc.
0: Clar. I si et subvenciona una manera que a llarg plaç no funciona, vas també entrar en una, en una cosa viciada, no?
1: Exacte, saps? És com tapar una cosa que no volem. Això és un poc difícil. A poc hi va, i veus un canvi, eh? A poc veus noves finques que aposten per un model diferent, inclús de ses de tota la vida, ja sigui per un propietari que ha vingut nou amb noves idees com el nostre, o perquè hi ha uns pagesos que són més atrevits i diuen, mira, veient que sóc així, no, hem de cercar una manera. I bueno, jo crec que quan mos toquen la fibra i hem de viure tots mos cercant ses maneres.
0: Sí.
1: Però bueno, a poc a poc.

0: Ah, capaz que aquí sí. Menorca, capaz que capaç.
1: Exacte, és que és així. I, sí. I aquí en el programa intentant, bueno, trobar exemples de gent que així, bueno, que va fent saltets o canvis o noves maneres, per també per no tenir por, no? Perquè al final jo crec que és un tema molt de por, a lo desconegut, i estar aferrats a que perdran cosa que és molt nostra, però bueno, és d'evolucionar tal vegada, no?
0: Sí.
1: Sigui d'una manera o de l'altra, tal vegada no serà regeneratiu ni ecològic, però d'una altra manera.
0: Sí, jo crec que les coses noves, així com us arriben coses noves a tot i ple, i jo crec que a poc tot s'ha d'anar regenerant. I en les noves generacions que pugen ja venen amb uns altres, unes altres idees. Sí que es veu que sempre dus lo de les arrels, allò que sí. Jo, som sincera, que no sé quan van dir, mira, agafem un lloc, ho farem amb ecològic, van dir ecològic, no van dir res més. Saps? Però és que a vegades basta un ecològic.
1: Sí, és una etiqueta que...
0: Que, bueno, aquí a Menorca no està tan desenvolupada, perquè no hi ha tanta consciència si bé està a nivell de consumidor. Sí. Però, bueno, poc a poc i sí. T'adones compte que també pots viure i...
1: Mira. Sí. Jo a vegades hi he pensat, amb el nom d'ecològic li hauríem de dir tradicional, perquè realment és el que s'ha fet sempre.
0: Sí.
1: No és perquè ara hagi sortit i sigui més car o el que sigui, és perquè és el que s'ha fet sempre.
0: Jo sempre ho dic, nosaltres sí, quan som allà i vull explicar el nostre formatge a qualcú, a mi és un formatge fet amb llet de vaca menorquina i ecològic, però més que ecològic, és un formatge responsable, certes formatges perquè és el que ara principalment, responsable i coherent, perquè tu pots tenir l'etiqueta d'ecològic i fer un formatge que no sigui per res responsable, sí. Perquè pots comprar pinços d'aquí on venguin i tindràs l'etiqueta igual, perquè ho faràs tot bé. Per això, dir, mira, és una agricultura diferent, coherent, responsable, fent el que feien els nostres avis. I és que si ells et funcionaven, nosaltres perquè hem evolucionat massa de veres.
1: Sí. Bueno, pues encaram un poc la recta final, també volia xerrar un poc de com és fer feina a nivell familiar, però també teniu fills, un quants me sembla?
0: Tres.
1: I com es du un poc la part aquesta de conciliació familiar, duent el negoci, fent feina al camp, els fills van a escola, bueno, i tot, no?
0: Sí, estones és una locura, perquè tant per qui viuen al camp com els qui viuen a poble, els nostres fills tenen unes agendes que dius, bueno, són com a ministres, que si cap aquí, que si cap allà, no sé què. És un poc una locura, i a la vegada, a vegades dius, punyetara, t'ha d'existir com a condicionant un poc el seu de so, perquè de repente arriben les vacances de Pasqua i tothom se'n va de viatge. Mamà, tothom se'n va de viatge i nosaltres quedem aquí. No, tothom no. No tothom se'n va de viatge, tothom se'n va de viatge, no. Quedarà avui de Menorca. Però després gires i dius, mira, els valors que avui ells agafen, el dia de demà ens hi serviran.
1: Sí.
0: I t'ha d'avui remuguen per partir, però després, ara avui mateix, xerrant hora de partir cap allà, remugaven. I per què? Perquè és la vostra feina, perquè hi han d'anar? Bueno, si volem seguir endavant hem de fer un pot de feina i vosaltres mos heu d'ajudar, voleu anar a la platja i mos heu d'ajudar no a fer feina sinó que nosaltres la puguem fer més ràpid i així tenim temps lliure després. I ells ho entenen i de repent fèiem, avui tocava fent una vorera i tàvem llenya i a on són ells? I eren per un oastre, havien fet una guarida i jugaven i penses això, felicitat, sí, que el dia de demà tot farà...
1: A més que ja, el que has dit, no són valors de responsabilitat, però bueno, que avui en dia, són valors que no són molt comuns a vegades d'aprendre amb aquesta edat.
0: Costa. I que sàpin de bon venen les coses, pues mira, jo em dic, no els hi farà cap mal, no seran més que un altre... Però jo crec que la base és saber de bon ve una patata o de bon surt la llet o perquè pues, no els hi farà cap.
1: Sobretot la feina que hi ha darrere també. No?
0: Exacte, el sacrifici, sí. Però bueno, sense arribar als nivells d'explotació infantil, que ara me diran aquesta. Però bueno, nosaltres no mos fa por dir-los, venga, avui toca cuir ginyes. Sí. Perquè si feim més via entre tots cinc, després podem partir més pres cap a la platja quan existiu o... Sí que es veu que el dia de Nadal sí que t'hi anem munyir, punyeta, va dinar, tothom queda i tu parteixes. Però després li dones la volta i també aprofitam aquestes estones per fer família, per tabades, si no faguéssim aquesta feina no tindrien tant de caliu i unió familiar.
1: Exacte.
0: I bueno, fem el que podem.
1: Bueno, idò, així per acabar te demanaria, vam, a on podem trobar els vostres formatges, o durant l'estiu que també que anava més puestos, o on és que...
0: Sí, ara han insistiu, hem reforçat un poc el tema dels mercats. Uh-huh. El dijous nit mos trobau a Mercadal, que ja és mercat de nit a Mercadal. Uh-huh. El divendres som a Ferreries, també, el mercat a la fresca de Ferreries, que és de les 7 a les 11. Uh-huh. I després el dissabte matí tornem a Ferreries.
1: Divendres i dissabte a Ferreries.
0: Sí, sembla un poc estrany, però mos hem donat compte que el divendres surt una gent que el dissabte si ve a estar fa feina o no li ve tan bé. Uh-huh. I bueno, pues mira, és un mercat que també és còmode per nosaltres, està a prop del lloc, sí. I per facilitats i conciliació familiar.
1: Exacte.
0: Pues és ideal i no mos funciona malament.
1: Uh-huh.
0: I després, jo que sé, que cap de setmana diumenge tenim la fira de producte ecològic.
1: Sí, que podem donar un pot de publicitat també.
0: Sí, exacte. Uh-huh. Aquest és la novena edició també d'aquesta fira. I bueno, és una fira on pots trobar tot productes ecològics. Mm-hmm. I nosaltres també mos hi sumem.
1: Sí. I a on és i quins horaris?
0: És a Mercadal, aquí a la plaça de Pere Camps, i és de les 5:30 a les 10:30, després que diumenge dia 7.
1: Ai, doncs mira, ja tenim... El dissabte a Mercadal podeu venir en el concert del Festival de Ràdio Far, i després el diumenge podem anar en aquest mercat ecològic. Tenim el fin de complet i preciós.
0: Molt bé.
1: I dono res, Toni, et dono les gràcies per haver vingut i compartir el vostre trajecte, que tan polit.
0: Bueno, no, gràcies a vosaltres per deixar-nos arribar a més gent, està clar.
1: Un gust. I res, a tots vosaltres, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos. Jo vos deixo amb una cançó de la Sílvia Pérez Cruz, Verde, i mos sentim a la pròxima. Salut i terra.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts. Ja tenia ganes de tornar-nos a trobar en aquesta travessa per la mà de contes. Com us trobau? Us ho demano perquè venim d'un cap de setmana de Sant Jordi i no falta aquell o aquella qui ho viu amb molta intensitat. El 23 d'abril s'arrepleguen un conjunt de celebracions i commemoracions molt vinculades al món dels llibres i de sa llengua. A part de Sant Jordi, també celebra el Dia Internacional del Llibre. Diuen que el 23 d'abril de l'any 1616 es va enterrar a Miguel de Cervantes, però també va morir en Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega, l'escriptor peruà. No el confonguem amb el poeta espanyol del segle d'or, que també es diu Garcilaso de la Vega. Tots tres van ser i han estat grans referents de la literatura. En altres parts del món, com a Llatinoamèrica, el 23 d'abril es celebra el Dia de l'Idioma Espanyol, promogut per les Nacions Unides. Aquesta celebració em fa pensar en aquella frase de García Márquez, que deia: "No puede decirse en qué lugar se habla un mejor español, porque no hay un castellano, sino muchos". I amb tota la raó. Només cal viatjar pels diferents països de Llatinoamèrica per descobrir la riquesa que guarda cada forma de xerrar el castellà que tenen. En fi, a jo, Sant Jordi, em sembla una celebració polida. Per una banda, per aquest acte revolucionari de regalar-se llibres, de dedicar-li un moment a pensar quin món màgic o real vull regalar entre pàgines. Quin serà el conte que obrirà els ulls dels més petits? Quina novel·la farà somriure els enamorats? Quina filosofia ens ajudarà a entendre millor el món? Regalar llibres és aturar el ritme frenètic en el que vivim per perdre'ns en el temps i veure altres formes de viure. Per l'altra banda, Sant Jordi du implícit la figura dels dracs, aquests sers meravellosos, mitològics gairebé, atractius, portadors de grans històries. I m'agrada molt que un cop a l'any, les paradetes de llibres s'omplin de dracs. Sant Jordi és coneguda com una llegenda. El narrador Carles García Domingo defineix la llegenda com el relat que té origen a cada poble i que pot ser fantàstica, però que també sol tenir una inspiració històrica, encara que sigui llunyana. I no s'ha de confondre amb els mites. Els mites són relats que també formen part de la cosmogonia d'una regió o un poble, però que centren més en explicar el naixement de les coses i l'ésser humà. La seva narració es converteix en un element fonamental del xamanisme i conté molts elements màgics i tenen una forta càrrega simbòlica. Hi ha qui creu que alguns contes de tradició són fruit d'una apropiació d'aquests relats mitològics per part de les classes populars. I ja com a tercer element tenim els contes, que són aquells relats on es recullen l'educació i s'explica les relacions humanes i dels pobles amb el seu entorn. Sant Jordi, com us deia, és una llegenda, però que també amaga coses una mica mitològiques i que al final, amb el temps, ha donat peu a moltíssims contes que han canviat idees concebudes en la tradició. És molt divertit veure ara com els dracs tenen por, o s'enamoren de les princeses, o com els cavallers ja estan farts de ser herois. Sant Jordi és una història que remunta a milers d'anys. També, però, s'ha distorsionat creant història viva, acordada, narrada i protegida per la comunitat. I avui, si esteu preparades i preparats, us duc un conte de Sant Jordi. Ja sabeu, desconnecteu les preocupacions i obriu el cor, imaginació i orelles. Que es conta, ja és aquí. El cavaller Reineta. Un conte de gran volada d'una granota de curta alçada. Vet aquí que en un estany fondo d'aigües verdes hi vivia una granota menuda amb tot de taquetes. Els seus germans li deien capgròs, però ell s'estimava més que l'anomenessin Cavaller Reineta. Cavaller Reineta, la granota lliure i orgullosa. Un cavaller amb armadura de bavellosa. Cavaller Reineta, savi i valent. Les libèl·lules en fugen rebent. És clar que a tothom li venien ganes de riure quan veia una boleta verda que semblava una formiga. Ell, emperò, al cap només hi tenia una cosa: arribar a ser un dia una granota gran i formosa. Una nit, abans d'anar a dormir, una història fantàstica va llegir. Un petó a un gripau va fer sa princesa agraïda i s'animal es va convertir en príncep increïble. El reineta digué, rascant-se el cap clapejat: Ves per on, en això mai no hi havia pensat. Si pogués salvar una princesa de debò, segur que creixeria un dit ben bo. I en sol de mà, armat de valor, va entrar a sa cova que tenia més a la vora. I va trobar un ogre, verd i corpulent, que regava es mongeter pacientment. Ja ets meu, ogre fastigós, on l'has engarjolada? Va grallar el cavaller Reineta buscant la dama. I s'ogre va replicar brandant el caparrot: Au, nano, no siguis carallot. Soc vell i ja no tinc edat per això. I tu? Tu ets menut per burxar algú com jo. Vols dir que no te n'hauries d'anar a casa, reietó? Ai, que la teva mare et clavarà un bon sermó. En Reineta es va posar ben vermell a l'instant. Però allò no era la fi. Continuaria lluitant. Després se'n va anar a les torres encadenades. I en el bosc i en el prat de flors. Va cercar a ca la bruixa i a sabre del bruixot sapastre, però el lot d'aquella princesa engarjolada ni rastre. El cavaller Reineta va notar en el seu costat una punxada i, a més, la cota de malla li picava. L'entrepà semblava xiclet. Quina porqueria! Estava tan disgustat! Allò no era vida. Què era, però, allò que es bellugava? Una cabellera llarga s'ondulava, i també uns ulls vius i uns llavis pintats, fins i tot un sabre de la cintura penjat. Malgrat tot, era una princesa de veritat, a les urpes d'un drac que no tenia pietat. El cavaller Reineta va fer un bon bram i va travessar el fum del drac com un llamp. Allibera la vella donzella, va raucar. I llavors l'espasa de fusta li va clavar.
2: Ep, vigila,
1: li va etzibar el drac.
2: Mira que n'ets de maleducat.
1: En Reineta, però, no es va fer petit. Ell estava ben decidit. Torna-te'n al teu cau de seguida, si no, sabràs que és una bona sentida. Psst, tu, capgròs, va fer la donzella. Que vas embalat? Que sàpigues que és amic meu aquest drac. Que potser m'has vist desesperada? Jo no el vull per res, un cavaller m'espasa. El cavaller Reineta s'ho va prendre malament i va començar a plorar amb molt de sentiment. No creixeré mai de la vida. Seré sempre un cavaller de mentida. Les altres granotes em diran capgròs. Sóc tan petit que em prenen per talòs. Seré sempre una pobra cullereta. I mai no seré el gran cavaller Reineta. Sa princesa va fer una riallada. Sí que són bandarres. Tothom pot ser un heroi si s'ho proposa. Ei, per què no t'apuntes a la nostra colla? De debò que puc? Va fer en Reineta. I és clar que sí, granoteta. El cavaller Reineta del llac, heus ací, la granota més valenta que s'ha vist mai per aquí. li va fer la princesa mentre l'anomenava cavaller oficial. Per en Reineta, tot va canviar aquell dia. Ja no s'amoïnaria mai més per la seva mida. Es va llançar a l'aventura i va escabatxar dolents sense miraments. Va lluitar contra pirates, bruixes i monstres. Els més fetxendes els clavava s'espasa. No vacilava a l'hora de plantar-los cara. En Reineta i els seus ho feien tan bé que molt prest el país en va anar ple. I segles més tard, abans d'anar a dormir, els capgrossos paraven s'orella amb delit. Un vell mestre els explicava les gestes del cavaller Reineta, el Cullereta. Conte contat, conte acabat. El cavaller Reineta, un conte de gran volada, d'una granota de curta alçada. Escrit per Anna Kemp i Sara Ogilvie.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Rondalls i llegendes de Menorca. Els set bandolers. Això vol dir que hi havia un ranxo de set bandolers que vivien a una cova dins la marina de Vinidonís, molt a prop de Mercadal. I robaven tot el que podien pels pobles i pels llocs. En el poble de Mercadal hi havia dos germans. Un era molt pobre, estava casat i carregat de fills i vivien dins la misèria. L'altre també estava casat, no tenia cap fill i era ben ric, però no aprofitava gens la riquesa. Guardava tots els doblers i no gastava res. El pobre va arribar a estar tan desesperat amb esquí que un dia va pensar: «Ai, he d'anar a la marina de Vinidonís a comptar els bandolers». Se'n va anar cap allà. I es matí, quan els bandolets sortien de la cova, ell va quedar amagat darrere una mata i els va comptar i va veure que eren set. I va anar 5 dies seguits i es dia que feia 5 i va anar amb una somera. Quan tots els bandolers van haver sortit de la cova, va entrar ell. Va carregar tot el que va poder de monedes d'or i se'n va anar cap a casa seva. Quan va arribar i va mostrar tot el que havia agafat a sa dona, aquesta va pensar que ho havien de mesurar. Van enviar sa filla petita a Casconco a cercar una barcella. Una barcella és com un poal de llenya que en aquell temps empraven per mesurar el gra. Sa fieta va anar a Casconco i sa tia. I sa tia, just quan li va demanar sa barcella, ja va pensar malament. I què deu haver de fer de sa barcella? Ves, una gent tan pobra que deu haver de mesurar. Jas, digué. Però tot d'una que l'hagueu acabat d'emprar, me la tornau. Sa fieta se la van dur i van mesurar ses monedes. Ai, però amb sa mala sort que em van deixar una dins una escletxa. I amb sa curiositat que tenien a cas germà ric, van anar a foronar i van trobar sa moneda. Sa dona li va dir al germà ric: «Troc que aquest germà teu han fet bo. A una banda o altra han trobat doblers». Ell, tal com ho va sentir, no hi va ser temps. Va anar corregents cap a aquest germà. «Mira», li va dir germà pobre, «dins la marina de Vinidonís hi ha set bandolers. Si tu hi vas, quan ells surtin, compta'ls, eh? Però compta'ls fins a set. Mira de no equivocar-te, que si t'equivoques, estaràs ben perdut». El germà ric se'n va anar cap a la marina. Es va amagar dins unes mates i els bandolers, que havien quedat escaldats després de que els hi robessin tantes monedes, havien deixat un bandoler dins la cova que feia guàrdia. Quan tots sis van passar, el germà ric, que tenia ben feta la idea de que eren set, va començar: «Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Set són, sí, sí, set, set». Cada vegada que els comptava, com que anàvem amb idea de que eren set, s'equivocava i en comptava set en lloc de sis. Ben confiat que estava, se'n va anar cap a sa cova. I quan va ser de dins: «Ja tenim el lladre!» I el van deixar ben fermat de mans i peus dins sa cova. Quan sa dona va veure que no tornava, va començar a passar pena. Va anar a cercar el germà pobre i li va explicar que l'amo havia partit cap a sa cova dels bandolers. El germà va tenir por, però va partir cap allà. Quan els bandolets sortien, en va comptar set. Va entrar, va carregar de doblers i es van dur germà. Quan els bandolers van tornar i van veure que s'havien enduit el qui estava fermat i els doblers: «Altre lladre hi ha hagut i no mos hem d'aturar fins que el trobem. Davallarem cada vespre a Mercadal fins que un dia o l'altre el trobem». I 5 vespres seguits van davallar a Mercadal. Per tot on anaven, xuruaven les converses de la gent, per veure vam si afinaven qui era que els havia robat. I es vespre que feia 5, van sentir gent que deia: «Mireu-lo, aquell que era tan pobre, s'ha comprat el lloc de Llinaris Vell». I era bé. El bandoler més vell va dir:
2: «Sabeu què hem de fer per agafar-lo? Vos posareu tots dins barrils. Jo anaré amb un carro fins al lloc. Diré que van coli, que no he tingut temps d'arribar a Mercadal i demanaré per quedar a dormir. I es vespre vos trauré dels barrils, els amatarem a tots i mos endurem tot el que tenen».
1: Tal i com havia dit, el fosquet va arribar al lloc, va demanar de quedar-hi a dormir i sa família no hi va posar cap pega. Els al·lutats, quan van veure els barrils d'oli, van dir: «Mo mare, oh, mo mare, avui que tenim molt d'oli, podríem fer coques frites. Amb un poquet que n'agafem de cada barril, ell no ho coneixerà». «Idò, teniu raó», va dir ella. «A nit en farem». Els al·lots se'n van anar de barril en barril, amb un bon guinevet, i venga a punxar.
3: Ai!
1: Des de dintre:
4: «Mo mare, aquí dins hi ha gent, que ho veus?»
1: Tornaven a punxar.
3: Ai!
1: I amb cada punxada,
3: ai,
1: un gemec. Quan son pare va veure allò, ja s'ho va imaginar. Va partir sense dir res i va fer venir les autoritats de Mercadal. Aquestes van comparèixer i es van endur tots els bandolers. I aquella gent van ser rics per sempre. Van viure anys i més anys. I encara són vius, si no són morts.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, a on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, m'ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut. Com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho coneix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sona la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada que em refresca l'esperit.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Pensa't en mil maneres.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols.

0: relat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.
1: Tot seguit, una cançó de Delenn, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure.

El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a de desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, aquest podcast de friquileria musical a Radio Far, presentat per jo mateix, en Pedro. Avui amb un parell de cançons, una cançó que m'agrada molt i una cançó que no m'agrada gens, i no us diré quina de les dues és, abans si ho endevinau. I res, com que aquest podcast, el títol d'aquest podcast està inspirat en una frase d'en Tom Waits, pues un pot de Tom Waits per començar, que demonios. Aquí va, estem a cobrir el seu discàs de 1999, Mil Variations, un tema que es diu Big in Japan.

Big in Japan de Don Way, un temasso cada dia de la setmana que us he relat aquí com a intro en aquest nou programa de belles melodies i terribles històries, que estic molt content de la resposta que està tinguent els programes. M'aneu proposant temes, comentau, m'envieu coses per privat, aquest està guai també, no sé què, vull dir que gràcies i seguim. Avui amb un parell de cançons que no són el que semblen, un parell de cançons on se demostra que l'amor és complicat. el primer tema que vull analitzar, que vull fer un poc friqui sobre ell, és un tema de The Police, un tema que es diu Every Breath You Take, potser el tema més conegut de The Police, un tema pues, també que hem sentit mil vegades i que potser no mos hem posat a escoltar la lletra o potser a pensar en el que realment està dient la lletra. Bueno, el coneixeu de sobre, anem a posar uns segons i seguim xerrant.

Un tema de The Police, aquest trio de... que no sé com definir la seva música, aquest post-punk, aquesta música que va sorgir de l'escena punk de finals dels 70 a Londres, però que es va convertir en música pues, molt comercial en els anys 80, aquest tema és del 83, del seu disco Synchronicity, em sembla que és l'últim disco que van gravar, no som jo un expert en Police, però allà aquí està aquest tema, amb aquests acords de guitarra tan sofisticats, amb aquest videoclip també molt mític, amb l'estinc i amb el contrabaix, i res, una cançó per això, que te demanen que toquis a bodes, que en teoria va molt d'amor i tal. Estic recordant quan diguis que és el 83, crec que vaig fer un test d'aquest de qual era la canció número 1 quan vas néixer, i quan vaig néixer jo el número 1 era aquest Every Breath You Take, m'assembla. Res, tonteries a part, com sempre, aquest Every Breath You Take, pues, si vos posam a analitzar la lletra, potser és un poc creepy, potser és un tio que està allà seguint una persona tot el temps i acusant, vamos, a una persona. Si voleu, tornem a partir des de dalt i vos vaig traduint a poc la lletra, d'acord? ¿Vale?

cada la que prenguis, o cada respiració que prenguis, cada moviment que facis, cada fermall que rompis, o cada relació que rompis, cada passa que donis, t'estaré vigilant.

tots i cadascun dels dies i cada paraula que diguis, cada joc que juguis, cada nit que te quedis a dormir, supòs, t'estaré vigilant.

Oh, a cas no pots veure que tu me pertanys a jo? com, quin mal me fan el meu pobre cor en cada passa que dones. Vull dir que mira, aquí ho tens ben clar, t'ho diu ben clar que aquesta persona és de seves, de n'estinc, i que t'està acusant, vamos.

cada moviment que facis, cada promesa que rompis, cada somriure que fingeixis, cada part que reclamis, no sé exactament què vol dir això, jo t'estaré vigilant. Segueix vigilant, estic.

des de que te n'has anat, estic perdut, sense un rastre, no sap cap on anar. Sumir en ses nits i només veig la teva cara. Cerc al redador, però ets tu el que no puc reemplaçar. Replace, bueno, que no puc, que no puc posar, que no puc posar en el mateix lloc. Me sent tant fred i enyor la teva abraçada. I segueix plorant, nena, nena. Baby, baby, please. Per favor. Bueno, però sembla que s'ha pogut escapar de l'acusador, la protagonista d'aquesta... o el protagonista d'aquesta cançó. Per tant, bien. I res, a partir d'aquí pues, repeteix alguns motius i algunes lletres, si voleu l'acabem d'escoltar fins al final, ara que ja tenim aquesta perspectiva que és un poc creepy, un poc bastant creepy, un poc pues això, narrant un tio que està acusant una persona, un tio que està sense deixar de vigilar mai una persona, que això no està bé. Així que anem a escoltar fins al final aquest Every Breath You Take de The Police.

0: I les tinc. Posa't tranquil, deixa de cosar en aquest lot o aquest lot i ja està bé, hombre. Fins aquí l'anàlisi d'aquesta Every Breath You Take, un tema que ho sentim milions de vegades i que potser ara que s'ha sobrevegat que l'escolteu direu... Però bueno, un pot de repel·lo que fa aquesta lletra. Anem a saltar el tema que vull xerrar avui. Un tema que també... Si m'escoltau des de Menorca, no sé si m'escolta qualcú des de fora de Menorca, però si m'escoltau des de Menorca, l'heu ballat, l'heu cantat, una verbena d'estiu, segur, si no teniu 150 anys i no sortim mai, és un tema que es considera himne oficiós del mitjor gran, un tema que ho sentim mil vegades amb l'orquestra Huracán, un tema que es diu Amores que se lleva el viento, una cançó pues, que no farà falta traduir gaire, perquè està en castellà i tots entenem més o menys el que diu la lletra, no és com traduir des de l'alemany o alguna cosa així, però ja me flipa que és una cançó tan immensament trista, sigui tan motiu de juerga i cachondeo i de ballar congas divendres de les festes de l'or i aquest tipus de coses. És una cançó que coneixeu d'Huracán, però és una cançó original del grup La Quinta Reserva, un grup així de principis dels 70, aquesta cançó. És un grup que funcionava en 60, però en els 70 ja van fer aquesta cançó. I en un segon us posaré la versió original, però antes, una ocasió molt especial en aquest podcast, doncs li he demanat a el poeta de Guàrdia de Radio Far, en el meu amic el Rapsoda de Fornells, el Rapsoda del Nord, en Xec, que m'ho reciti aquesta lletra, que la tradueixi i la reciti, i així potser no us donaran compte de lo trista que és aquesta cançó. Vinga, Xec, fot-li canya.
1: Amors que s'endú el vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar el temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú el vent, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Eres molt al lot per l'amor, i somreies amb il·lusió. Però més endavant me vas començar a mentir, perquè un bon dia es va acabar i me vas deixar sense més raó. Sé que demà vindràs dient amors que s'endú el vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar el temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú el vent, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Vas per sa vida buscant amor, vius pensant que és lo millor. Si segueixes jugant, acabaràs perdent, perquè si a l'estiu busques amor, llavors a l'hivern no hi haurà calor. I estaràs tot sol, tot el temps. Amors que s'endú el vent, que seran records de la meva joventut. Amors que seran moments, recordar el temps que tu vas voler. Amors que són de sa vida, que res pots fer per canviar. Amors que s'endú el vent en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Gràcies, Txec, per aquesta locució tan tremenda. Gràcies al pianista oficial de Radio Far, que l'he tret de YouTube. Aquí el meu aplaudiment. I res, espero que vosaltres, pues, que la propera vegada que escolteu aquesta cançó amb unes quantes pomades de més, pues penseu en la història trista que està contant sobre mentides, sobre desamor, sobre joventut, sobre nostàlgia. Bueno, si us he pogut amargar una mica una verbena d'estiu, pues ja he fet la meva feina bé. Bueno, conyes a part, sempre m'ha fet molta gràcia que aquesta cançó tan trista sigui tant de catxondeu. I ara vos pot la versió original d'aquesta Quinta Reserva. No hi ha molt més a dir d'aquesta cançó. Res, jo som en Pedro, sos velles melodies, terribles històries de Radio Far, i mos escoltam molt prest, i sobretot vos estimo en locura. Amores que se lleva el viento.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Nets en locs i cal en calderé. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
2: Se natura. Segueix un ritme lent, fluid, com us proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que pressió únicament allò que mos envolta.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material.

i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo son la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Com ses muntanyes voldria ser tan savi com els temps, voldria ser tan fort com el vent de tramuntana, voldria volar com els ocells, voldria sortir

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.